0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat. Una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: temps de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilanova, la Franca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona i de moment a l'àrea de Barcelona algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana en general matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
4: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
6: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
4: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
7: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
8: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
10: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits que has d'acompanyar en tots els nivells. Els adults, això és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
11: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 03, convocada per dimecres que ve.
1: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque... No sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa... No sé, m'he sentit, la veritat, que una situació molt inhumana.
13: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
15: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
14: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa alçar als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
16: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local, a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
17: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de poder ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
16: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
18: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
19: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
20: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
18: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació al detall.
1: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
21: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
22: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
21: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
22: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
21: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: A tot això, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
23: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir: si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a 1 en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
24: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esports Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
16: El Centre d'Esports Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
3: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
16: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
1: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3:30 els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, però, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern

0: El dilluns ja hi apareix el tema i si no adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
0: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
0: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisemanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
3: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny, doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
3: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque... No sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa... No sé, m'he sentit, la veritat, que una situació molt inhumana.
7: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
3: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació

0: hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o el 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
1: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
2: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per aquestes situacions doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
1: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien al nucli d'Espinavell.
2: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
1: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
0: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
3: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
4: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
3: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
3: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: I no ens movem del camp encara perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat determini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei, aprovada ara fa gairebé un any, només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
6: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
7: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
6: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
7: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat, no? No ens és favorable.
6: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
0: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Quin impacte va tenir realment? I sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
8: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
0: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell cisma o el moviment no va saber construir alternativa?
8: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors, hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unas elecciones y las ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, se van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
0: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M i bon dia, que vagi molt bé.
8: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.

0: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
1: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
0: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
2: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
3: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè ha augmentat, generarem els 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada, hi haurà 5 nens que ho faran.
2: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
0: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
4: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
5: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
4: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% el mes d'abril. És una lleugeríssima millora, d'una dècima, respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista P7, amb lentitud, amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord, la C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, a la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud en el cas de l'autovia 2 també a Sant Joan d'Espí cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. És tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona ja aquest matí van per lliure i continua plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. Al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema, i si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta als docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia. Com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
9: La reunió va ser un peripè més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que de moment han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
1: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tota l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
1: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui. De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, per una família acomodada que una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària, injusta i hi ha altres maneres no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
1: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
1: Hola? Hola, sí, sí, l'escoltem, digui.
16: Sí, no, deia que per començar creiem que l'energia hauria de tenir de per si un univers reduït, perquè és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alça de la inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un univers reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris doncs, per recaptar. Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions a costa nostra, no? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que clarament des de Facua és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant no, bo social, ajudes per aquí i per allà, sinó que s'ha de fer doncs, que l'Estat intervingui, no, intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament no, i que, per tant, hi hagi doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
1: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: En 10 minuts ens plantarem a 9:15, parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a 1 en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a 1 de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran doncs demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca tanca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
20: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
21: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
20: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és una primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada de inflació com estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blanquivermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Ustec Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja haguéssim, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant doncs, tots els punts a tractar en aquesta proposta i oferint millores en cadascun dels punts, i per tant, doncs, si aquesta proposta ens satisfà, nosaltres assistirem a la mesa amb tota la voluntat negociadora del món i disposant de totes les hores que facin falta. Ara, està molt clar que si la proposta que ens arribi, doncs evidentment...

0: mesures per poder arribar, que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat, no, per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, doncs vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè era, tenint en compte, doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin, doncs, a poder introduir, doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar, que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, doncs tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli, doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui, doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora d'aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que de fet ja s'apaga. També han escrit amb pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que de moment manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí el punt de trobada era al camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Quatre minuts per arribar a 9:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat

0: la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entesa la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que escora cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i sobretot creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions per una banda, per altra, què s'està fent i finalment compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau del barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Aseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la Conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res en tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració en la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani un cop més va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parelluelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
7: El Joventut es consolida a la 6a posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, validarà els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'Hockey Patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Fontdeglòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix, a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
0: I que nosaltres explicarem dilluns.
7: I tant.
0: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
10: Bueno, ya está.
11: ¿Qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por
10: pizzería
11: favor?
10: Pizzería temática de cine.
12: Judith Martín y Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
13: ¿Sabes qué película es esta?
14: Jurassic Park.
15: Mira los comentarios.
16: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
17: La pizza está brutal, 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
12: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
18: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
19: No puedo estar aquí.
20: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
12: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
0: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà al juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.

0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produeix una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? Per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
4: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dintre de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
2: Ahir la consellera ens va encomanar amb una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
1: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, al Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida a lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en les comarques de l'Alemanya, Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa.

on amb el gra. On amb el gra.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu de la Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 15 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau porta malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tancar el mes d'abril, amb 802 persones en situació d'atur.

0: Potser hi hauria més gent a favor del porta a porta si ens ho expliquessin, però van passant els mesos i ningú diu res. Comenta així Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria del porta a porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però que no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera a veure què passa, però avança que a dia d'avui l'associació està en contra d'aquest projecte.
1: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento, queríamos dar nuestra opinión, la dimos, quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto.

0: es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican. Pero como van pasando los meses i no s'explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
1: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta a porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també ha mostrat preocupació pel fet que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema el traurà gavines i por sangles.
2: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí que també hi ha el típic espavilat que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tots són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar als carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol les escombraries dels altres.
0: Estan les gaviotes i tenim algun jabalí que de vez en cuando nos visita. Quan los jabalís vean que tenemos la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
1: Per altra part, des de l'entitat també lamenten que s'hagin tret els contenidors fixos i que se n'hagin posat d'altres en superfície. De fet, diu Reiner que ens han posat els pitjors que han pogut trobar. Més malament no ho podien fer.
2: Ens han tret els containers que estaven fixes, ens han posat, a més de que van treure alguns per el carrer Ponent perquè feien obres de tuberies, han posat uns davant de la central d'on està el centre cívic i ara ens han tret el dels pins del Parlamento, de la plaça del Parlamento, i ens han posat més encara davant de la rodona del centre cívic. I a més és que han posat els pitjors que han pogut trobar.
0: Con la mala fe, vamos a decirlo así, que si quieres poner la bolsa de basura dentro del contenedor tienes que salirte a lo que es la parte de la redonda, no de la acera.
2: Vull dir que més malament no podien fer-ho. En aquest sentit, la gent no estem contents.
1: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Alum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar el juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició, Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al Parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de roll-ups que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i les actuacions polítiques relacionades com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. En declaracions a Ona Malgrat, la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer, exposa que en el context actual de conflictes bèl·lics com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi del costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. Escoltem l'entrevista. Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició, Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
3: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
1: Igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Com és que se us va ocórrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
3: Doncs mira, ja fa uns... De fet, nosaltres, des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors, des del 2010 que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020 aproximadament, que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau,

0: engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICANN i de la xarxa municipalista internacional que és Mayors for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors era, en aquest context va sorgir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica d'aquí i sobretot amb l'objectiu de sensibilitzar.
1: I quin és el seu format? És a dir, què són? Diferents roll-ups? Com estàs posat?
0: Sí, crec que són 10 roll-ups, vale? Llavors aquests roll-ups s'explica una mica quina és l'evolució, és a dir, l'amenaça que suposen les armes nuclears per la supervivència de la humanitat i del planeta, i després cronològica també t'explica què és una arma nuclear, els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar. Després també t'explica en un altre roll-up que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, també cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet, primer atmosfèriques, van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90, i de fet Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI, no? Després t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional, que l'any 2006 va engegar una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears, et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha, i d'acord amb la llei humanitària prohibir-les i a través de la prohibició eliminar-les.
1: Vale. No? Carme, perdona sí. que t'interrompi, però és que se'ns en va.
0: Sí.
1: El tema està que, per això que deia abans del tractat de sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet Espanya sí. no ha firmat el tractat, de fet seguim
0: cap
1: en un...
0: Cap país de l'OTAN no l'ha ratificat.
1: Vostè creu, Carme, que tenint en compte el context actual, amb la guerra a Ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
0: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? Que bé, doncs que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que, a més, no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar... Signar i ratificar el TEPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
1: Val, però en aquest aspecte, i segueixo sent una mica advocat del diable, perquè mica il·lustrar totes les posicions que hi ha en aquest context, sí. Si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també pot de... alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
0: Bé, jo aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat.
1: Uh-huh.
0: Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana. Aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos. Bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear i l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que en cas de ser utilitzades destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Llavors, per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
1: Val. Igualment, tot això pinta complicat, eh? Posar d'acord a tots els països avui dia, sí, que tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir, en aquest cas, les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
0: Molt bé, encantada.
1: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'escola Fundiadors aquí a Malgrat, doncs sigui tot un èxit i que vagi molt bé.
0: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, o sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme, que vagi bé.
0: Vale, molt bé, adeu.
1: Adeu. Més temes. La desocupació a la vila continua a la baixa. Aquest mes d'abril tanca amb 802 persones sense feina, 13 persones menys que durant el mes de, que en el mes de març, que eren 815. Així ho indica l'informe mensual d'atur registrat, l'Infoatur, de la Diputació de Barcelona. La taxa d'atur també s'ha reduït al 8,81%. Recordem que al març aquesta se situava al 9,61%. Tanmateix, la taxa encara es manté per sobre de la mitjana comarcal, que es troba en el 8,3%. Els municipis amb més desocupació que també superen la mitjana comarcal són Pineda amb un 10,64%, Tordera amb el 10,32%, Mataró amb el 10,03% i Calella amb el 9,03%. En tota la província de Barcelona l'atur s'ha reduït en tots els sectors, destacant el dels serveis, que ha baixat en un 2,6%. Destaca la davallada de la desocupació entre els joves menors de 25 anys, especialment en el cas de les dones d'aquesta edat, que també ha baixat en un 12,4%. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Calella. El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en dues jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. I a Palafolls aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda i presentació dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. Aquesta és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic REM. La iniciativa, que enguany ha crescut en participació, ha servit perquè els alumnes de diferents edats mostrin les accions concretes que han dut a terme per millorar la sostenibilitat al municipi.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: I a nivell nacional destaquem que les llars que reben el bo social elèctric no han deixat de créixer a Catalunya i s'apropen a les 200.000, però la comunitat té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot l'estat, de 24 receptors per cada 1.000 habitants, quan la mitjana és de 35. Endesa considera que hi ha marge de millora en la cobertura del bo social i apunta a les barreres informatives i administratives. I l'Aliança contra la Pobresa Energètica diu que caldria avançar cap a models d'atorgament més automàtics. La majoria dels beneficiaris ho són per criteris de renda i el pes de les famílies nombroses i monoparentals se situa a Catalunya en el 38%, mentre el bo gairebé no arriba als pensionistes amb pensions mínimes contributives, que és un 2,1%. Moment de destacar la situació meteorològica, com sempre ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada de la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Bé, destaquem també l'agenda d'actes. Aquest dissabte, la quarta edició de la Jornada Solidària se celebrarà al llarg de tot el dia al Parc de Can Campassol. També dissabte, sessió de ioga per treballar el moviment articular i la salut òssia amb Meritxell Martorell de Ioga Sin Fronteres a partir de 9:45 del matí a l'Arxiu Municipal. I diumenge, el cicle d'animació japonesa Anime Club projecta la pel·lícula Millennium Act 3 de Satoshi Kon a 6:45 de la tarda al Centre Cultural. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
4: Continguts en xarxa.
5: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
6: Bueno, ya está.
7: ¿El qué ya está?
6: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
7: ¿Cómo que una pizzería, por
6: pizzería
7: favor?
6: Pizzería temática de cine.
5: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
8: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
9: Mira los comentarios.
10: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
11: La pizza está brutal. 5 estrellas.
10: ¡Guay!
11: Propina de $1.15.
5: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Art, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
12: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
13: No puedo estar aquí.
14: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
5: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau aporta a Malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tancar el mes d'abril amb 802 persones en situació d'atur.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
1: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
1: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
1: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
1: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
1: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que vam veure com es fa a l'estat de la Madonna, aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert sostall. Ara la manifestació convocada a 2:00 PM que s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar, no? Fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent ells,
9: la nostra responsabilitat ha paliat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràdio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat des de cap de l'Occident i ara mateix hi arribem cap a l'altre part.
1: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
1: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
1: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
1: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
1: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: He per allà al teu costat que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que aguantés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
4: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho van dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
3: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
2: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
5: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
2: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
6: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
7: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
6: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
2: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
9: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
8: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis, i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que doni servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
10: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: I encara una punta política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
5: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
2: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran touroperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de enoturisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
2: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i en finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off descens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya el míster y ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieren culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Rabona, que tienen que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes nosotros aquí nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I al centre d'Esport Sabadell, a un punt del líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau aporta, malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tancar el mes d'abril, amb 802 persones en situació d'atur.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
1: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
1: Als esports, el Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
1: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
1: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
1: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals, a 1:45 del migdia, han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
9: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
7: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
1: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
1: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions condicions de docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
1: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
1: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció.

0: La síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
1: Per al teu costat, que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
6: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Un minut passa de 3:15.

0: Quarts de tres i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
2: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
0: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
4: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
3: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
5: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
3: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
0: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
6: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
0: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
7: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
8: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
7: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
0: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
10: Vull veure si podem permetre que més gent gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
9: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
0: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Feituno.
11: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
12: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
11: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
13: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
14: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
13: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
15: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
13: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, juga a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
16: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
17: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat, penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
16: Diumenge, a 1:15 del migdia, l'Ospi haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
13: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates concretes, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa, i la reunió de la Comissió Bilateral a l'Estat Generalitat per encarrilar aquest acord de pressupostos serà dimecres vinent a Madrid. Ho publica l'ACN. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple aquest projecte que hem conegut aquests dies, la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra. Precisament, l'aprovació d'uns pressupostos podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord dels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant. Són declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Tot plegat avui en aquesta cinquena jornada de mobilitzacions a la setmana de mestres i professors, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara més reivindicacions. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions, ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per als treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya. I darrer punt, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir la primera divisió. Ahir Estuani va salvar els gironins, que van empatar amb la Reial Societat.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: Comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 15 de maig de 2026. Busquen notícies des de Noruega sobre un home desaparegut el 2006 que hauria pogut viure pels boscos del Baix Maresme, Mar Tres Serres.
1: La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té, o hauria de tenir, 67 anys. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. Però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida.
0: El veïnat de la Verneda de Malgrat rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta, Ona Malgrat.
2: Des de l'entitat recorden que quan fa anys es feia el porta a porta, les bosses estaven escampades pel carrer i hi havia veïns que les posaven a les cantonades i creuen que deixar les escombraries a la porta atraurà gavines i porcs senglars.
0: Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí Capçada.
3: Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psília del cercis, un insecte que afecta la vegetació.
0: I la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre de Palafolls, Melina Morilla.
4: Dins del cicle Escena Nou, el teatre local acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete.

0: Bona tarda, aquest és el titular del dia. Busquen notícies des de Noruega sobre un home que hauria desaparegut el 2006 i que hauria pogut viure pels boscos al Baix Maresme. Mar Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per tal d'obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar al gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té o hauria de tenir 67 anys i d'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que es va identificar l'any 2009 per la policia local de Cabrera, però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida. El periodista noruec Jens Christian Norv, i treballa a la TV2 de Noruega, explica a la seva comunicació que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on veïns de diverses poblacions apunten que haurien vist algú de característiques semblants en diverses ocasions, per bé que en cap cas ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit i com es pot veure les fotos que l'acompanyen, és un home força alt, entre 1,85 i 1,90, ros, amb bigoti i amb els ulls blaus. Aquests trets podrien ser bastant decisius a l'hora d'identificar-lo, però pel que es comenta en aquests grups, sembla que, curiosament, pels boscos d'aquesta zona hauria estat vist més d'una persona d'aquest aspecte nòrdic. Com diem, el periodista s'ha dirigit específicament a algunes entitats i, entre elles, al centre excursionista Piri de Vilassar de Mar, pels coneixements que en tenen o que han de tenir de l'entorn natural de la zona. El Piri ha difós la crida a través dels seus canals i, de moment, no ens consta que hagi obtingut cap pista valuosa. El cas ja ha despertat l'interès de periodistes especialitzats i tan eminents com la Tura Soler, que abans d'ahir se'n feia ressò al mitjà El Punt Avui.
0: Més qüestions. El veïnat de la Verneda de Malgrat de Mar rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Ona Malgrat.
2: Potser hi hauria més gent a favor del porta a porta si ens ho expliquessin, però van passant els mesos i ningú diu res. Així ho comenta Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria el porta a porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera veure què passa, però avança que a día de hoy la asociación está en contra de aquel proyecto.
3: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento, queríamos dar nuestra opinión, la dimos, quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto. La asociación tiene cerca de 200 socios y yo creo que no se lo han pensado muy bien, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. De momento no se nos ha explicado nada y realmente, salvo que se va a hacer la recogida puerta por puerta, absolutamente nada más. El rumor es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican. Pero como van pasando los meses y no se explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
2: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta-a-porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també s'ha mostrat preocupada pel fet de que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema traurà gavines i porcs senglars.
4: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí, que també hi ha el típic espavilat, que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tots són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar els carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol les escombraries dels altres.
3: Estan les gaviotes y tenemos algún jabalí que de vez en cuando nos visita. Cuando los jabalíes vean que tenemos la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
2: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Lum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar al juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
0: La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km per hora, Marc.
1: Sí, la policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent ha tingut lloc amb la que tu comentes, Gemma, en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on s'ha immobilitzat un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicle és de només 25. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'ha dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions, sovint precàries i amb risc d'incendi, i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics.
0: Gràcies. I a Canet, el cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. Ràdio Canet.
5: El cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. El cor aquest estiu, a més, participarà en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. La directora de l'Escola de Música, Pilar Cervera, fa un balanç positiu de la trilogia musical que han dut a terme des del febrer i que es va encetar amb un concert de cor infantil i Combos, un d'alumnes de cant, i ara tanquen aquesta trilogia amb aquest concert aquest diumenge del cor Assai.
6: Començarem en peces del Renaixement i després anirem amb tradicionals catalanes i després d'arreu. Veniu a escoltar-ho i així sabreu com va.
5: De fet, amb aquest repertori també participaran en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. Cal recordar que a partir d'aquest dilluns fins al 18 de juny s'obre el període de matriculacions a l'Escola de Música, i finalment del 10 al 17 de juny també es faran les audicions de final de curs.
0: L'entitat Can Sant Pere acusa l'Ajuntament de Premià de Mar d'incomplir els acords de col·laboració i d'avançar amb l'enderroc sense tenir-los en compte. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és, comunicat de l'associació Can Sant Pere, en què aquesta entitat denuncia que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc i la deconstrucció de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament, afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs, i acorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van recollir i presentar en un document. També fan notar que aquella invitació es feia en un marc de col·laboració que va comportar la creació de dues comissions bilaterals. Comissions, però, que, segons denuncien, es van reunir molt poques vegades i després van deixar de reunir-se, tot i haver estat reclamades reiteradament. En aquest repàs de greuges també diuen que el febrer passat hi va haver una nova reunió amb l'alcalde i la gerent de l'Ajuntament, on es van proposar annexos al conveni actual i la redacció d'un conveni definitiu. Propostes que, segons afirmen, no han obtingut encara resposta. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament amb l'Ajuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària entre les parts. A la part final del comunicat, l'entitat torna a criticar que es contemplin, diuen, usos per l'espai que no són coherents amb el projecte de Can Sant Pere 100% públic i autogestionat. En referència al projecte d'habilitar un aparcament temporal de rotació a la parcel·la contigua al carrer de la plaça.
0: Gràcies, Martí. Fundipau porta a Malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. On a Malgrat?
2: Així és, la Fundació Fundipau presenta a Malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al Parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de relats que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i també les actuacions polítiques relacionades, com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Des de la Fundació consideren que en el context actual de conflictes bèl·lics com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi al costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. A partir del dilluns 18, l'exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Fontlledosa.
0: I Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí.
7: L'Ajuntament ha dut a terme durant el mes d'abril diverses actuacions de control biològic per protegir l'arbrat i les zones verdes del municipi. Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psil·la del cercis, un insecte que afecta principalment a la vegetació. Per fer-ho, s'ha optat per una solució sostenible i respectuosa amb el medi ambient basada en l'alliberament d'insectes beneficiosos, en aquest cas una xinxa depredadora coneguda com Anthocorcis demoralis. Aquest sistema permet reduir les plagues sense utilitzar productes químics ni generar cap tipus de residus contaminants, mantenint així l'equilibri natural de l'ecosistema.
0: I a Canet torna una nova edició de la Festa Solidària. Vine a fer l'indi. Ràdio Canet.
5: Torna una nova edició de la Festa Solidària Vine a fer l'indi, organitzada per l'entitat d'ajut humanitari GA21. La cita és aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a l'embalat de Vilaflora de Canet de Mar. El Vine a fer l'indi suma ja 23 edicions i és una de les cites solidàries més destacades de Canet de Mar. La celebració començarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre amb un superespectacle que inclou un menú tradicional indi. De fet, un dels plats forts d'aquesta celebració són els balls de Bollywood amb Hyatt Troop, que es fan a partir de 10:45 de la nit, un cop feta la tòmbola. Des del 2021 fins l'any passat, GA21 ha enviat més de 800.000 euros a l'Índia per ajudar prop de 25.000 persones. Cal destacar que amb aquests diners més de 5.000 persones s'han pogut allunyar de la pobresa gràcies a microcrèdits. Un miler d'alumnes han pogut ser escolaritzats i 10.000 camperols han tingut accés als seus camps amb la construcció de dos ponts.
0: Gràcies, i mentrestant també us expliquem que Correus amplia els serveis a domicili per als veïns i veïnes de Caldes Estrac. Martí.
7: Correcte, com tu bé dius, Gemma, Correus s'ha ampliat els serveis que ofereixen els carters i carteres a domicili a Caldetes, amb noves funcionalitats pensades per facilitar tràmits i també reduir desplaçaments als veïns del municipi. La principal novetat és la incorporació de dispositius portàtils que permeten fer des de casa gestions que fins ara només es podien realitzar a les oficines de Correus. Entre els nous serveis hi ha la possibilitat de pagar impostos i rebuts, gestionar enviaments certificats, tramitar sol·licituds de vot, rebre distintius de trànsit o fins i tot fer determinades operacions bancàries i lliuraments porta a porta. A més, també s'amplia l'oferta amb serveis complementaris com la compra de loteria, productes de merchandatge o gestions relacionades amb assegurances i serveis financers.
0: Gràcies. I aquest dissabte la plaça de l'Església de Calella acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella. Sergi Ferrer.
8: Aquest dissabte la plaça de l'Església acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella que hi participaran a través de l'assignatura de servei comunitari. Es tracta d'una matèria obligatòria que permet als estudiants conèixer de prop la tasca de les entitats socials de Calella i implicar-s'hi activament. La jornada inclourà també el Mercat Solidari de Segona Mà, una iniciativa que ja s'ha celebrat en altres ocasions i que ofereix l'oportunitat de comprar objectes i estris per a la llar, en bon estat a preus simbòlics. Els mateixos alumnes seran els encarregats d'atendre el públic darrere les parades i, sobretot, d'explicar què és i quina tasca desenvolupa la Fundació ABA. A més, totes aquelles persones que tinguin objectes en bon estat, que ja no utilitzin, els podran aportar entre les 9 i les 11 del matí perquè es posin a la venda al Mercat Solidari. Tots els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a la Fundació. Víctor Justícia i Biel Lupiéñez són alumnes d'ESO de l'Escola Pia.
9: Primer de tot farem una recollida de diferents objectes per al Mercat Solidari. De 9 a 11 serà la recollida. Després el mercat serà tot el dia de 10 a 8 i farem la xerrada a la biblioteca, com ja ha dit en Quim. I després farem per la tarda activitats lúdiques pels nens. Les dinamitzarem nosaltres, els alumnes, per tal que sigui una mica més amè pels nens que vinguin. I a més aprofitarem per informar els tots els pares, a tota la gent que hi passi, per tal que tinguin una idea de què és l'ABA i quin és el bé social que fa.
10: L'ABA és una entitat, en aquest cas fundació, per qui no sàpiga que és una fundació, és una entitat sense ànim de lucre, que no vol res a canvi. El que vol és cobrir les necessitats socials dins de l'àmbit de la medicina. En aquest aspecte, com acompanyament, teràpia pels familiars que tinguin... Bueno, com tinguin familiars amb malalties degeneratives, com l'Alzheimer, demència... I, bueno, en si és això.
8: L'activitat se centrarà principalment a la plaça de l'Església, però a 11:45 del matí la Biblioteca Can Salvador de la plaça acollirà la conferència en recerca i innovació a la corporació. Una bona oportunitat per conèixer de prop els projectes i iniciatives que actualment es duen a terme al centre hospitalari de Calella.
0: En cultura, la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre Melina Morilla.
11: El Teatre de Palafolls acollirà aquest dissabte dins del cicle Escena Nou una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com han avançat des de la companyia, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i també el sentiment de pertinença. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. El projecte, a banda de passar pel municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc demà a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: I a Tordera, el Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena el mètode Grönholm aquest cap de setmana. Marc Tres Serres.
1: Sí, l'entitat teatral ja ho té tot a punt per a la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17, el Teatre Clavé acollirà la representació del mètode Grönholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina l'atenció amb humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar indiferent a ningú.
12: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Clavé de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina, com explicàvem. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en alguns moments de l'espectacle. Els actors, justament, Joan Monger i Andrea Soler, expliquen dos dels personatges que interpreten ells a l'obra.
13: Em dic Andrea Soler, sóc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la quarta ja, aviam si tinc sort i em donen la feina. I bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
14: Tenim en Joan Monger, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista, sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
1: Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir físiques o online al Teatre Claver. Si és online, és a www.teatreclaver.cat/entrades.
0: I en esports, el Club Atletisme Calella impulsa la nova Copa Tomàs Claramunt per promocionar l'atletisme base. Sergi.
8: El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en dues jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. La iniciativa neix amb la voluntat de recuperar l'organització de proves pròpies per part del club i promocionar l'atletisme de base amb un format participatiu i gratuït. El president del Club Atletisme Calella, Marc Millàs, ha explicat que l'objectiu és incentivar que els participants provin diferents disciplines.
15: El que busca és premiar a que tots els nens facin totes les proves possibles, tot el que siguin llançaments, salts, cursa curta i cursa llarga, i donar-los punts simplement per fer la prova, i si quedes primer, doncs millor, tens més punts, i si quedes últim, doncs també tens punts. I bueno, bàsicament és promoure l'esport juvenil, en aquest cas.
8: La competició combinarà proves de velocitat, fons, salts i llançaments amb un sistema de puntuació acumulativa al llarg de les dues jornades. Tot i això, participar en totes les proves no serà obligatori. Els primers classificats de cada categoria rebran trofeus i medalles. La Copa porta el nom de Tomàs Claramunt com a homenatge a una de les figures històriques de l'atletisme calellenc i impulsor de les primeres pistes d'atletisme de la ciutat. Les proves començaran a les 10 del matí, tant el 17 com el 31 de maig. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del club i la participació és gratuïta.
0: I el CFAS Sant Lluís Palafolls es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. Melina.
11: Així és, aquest cap de setmana el Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de Divisió d'Honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit d'aquest dissabte, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica tant per l'equip com també pel municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a Primera Catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg de la temporada el conjunt ha sumat un total de 50 punts fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputa demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, que està actualment en quarta posició amb 43 punts, li treu un avantatge de 7 punts, però el conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi vestit de groc, animar-los a la pista.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant, i de fet aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions, almenys a bona part de la comarca. Que potser diumenge a la tarda cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror, amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes. De fet, ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Doncs bé, aquesta és la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem tenim diferents seccions. Per un costat farem la secció de les xarxes socials que us portem cada dia de la mateixa hora. També parlarem de cinema amb la nostra col·laboradora, la Mireia González, per repassar amb ella les estrenes més destacades del cinema i també a les plataformes digitals. Avui també parlarem amb l'actriu Alba Cabrera per parlar d'una proposta teatral que tindrà lloc aquest cap de setmana a Palafolls. I bé, doncs nosaltres a la tornada us portarem aquestes seccions i d'altres que podreu escoltar fins a les 5 de la tarda en aquest divendres 15 de maig del 26 a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Som-hi, ja tornem a ser aquí, a l'Ona Maresma en directe fins a les 5 de la tarda, i ara és moment del repàs diari a les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma, què tal?
1: Molt bé, i tu? Com estàs?
2: Home, molt bé, avui ja és divendres, és a dir, no queda
1: fantàstic.
2: Un altre que està bé, a punt del cap de setmana.
1: Doncs sí, Martí, a veure, explica'ns avui què podem destacar a la comarca, al Maresme.
2: Doncs, Gemma, avui a les xarxes socials es parla d'aquí, de la nostra comarca, que un jove de Pineda de Mar i estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat pels prejudicis personals i emocionals que assegura haver patit pel mal funcionament de Rodalies. David Pujol denuncia que els retards, cancel·lacions i saturacions constants de la línia R1 li han provocat ansietat, pèrdua d'oportunitats acadèmiques i fins i tot l'obligació de marxar del Maresme per continuar els estudis més a prop de la universitat. El jove explica que el trajecte entre Pineda i la UAB superava sovint les 2 hores i que havia d'aixecar-se de matinada per arribar a classe. També denuncia episodis de trens plens, falta d'informació i incidències constants.
1: Bé, no sabem de moment com avançarà, no?, aquesta reclamació que ha fet aquest jove a Renfe. El que sí que està clar és que no només ell ha estat un dels afectats, hi ha milers de persones que estan o s'han trobat en la mateixa situació i potser marca un precedent, eh? I hi ha més gent que ara, a partir d'ara, s'anima a denunciar.
2: Home, clar, és que jo ho pensava a l'hora de fer el tuit, que si guanyés la demanda, llavors tindria un problema, Rodalies, perquè és que tothom es sumaria a també denunciar-ho, perquè les coses que ha dit és el dia a dia de Renfe, així que, bueno, veurem com avança.
1: Ho veurem i ho seguirem de ben a prop. Martí, al món, què passa avui?
2: Doncs, Gemma, un tema que ja et diria que es fa passat i tot, eh? Però és que és notícia pràcticament diàriament. I és que el serial del Real Madrid continua portant cua a les xarxes. Ara, en aquest cas, els protagonistes són Kylian Mbappé i l'entrenador Álvaro Arbeloa. I és que Mbappé va sorprendre després del partit d'ahir contra l'Oviedo, assegurant que l'entrenador li havia dit que era el quart davanter de la plantilla. Unes declaracions que s'han fet virals en plena crisi esportiva del club. Però l'entrenador madridista no va trigar gaire en respondre i el va desmentir públicament, ja que ha dit que no l'hauria entès bé i va dir en roda de premsa, deixant clar que és ell qui decideix qui juga i qui no. L'atenció al vestidor, els xiulets del Bernabéu i les declaracions creuades han convertit el cas en un dels grans temes del dia i entre els aficionats del futbol.
1: Martí, no m'he enterat de res, però és que a tu llegint una notícia del Madrid amb l'himne del Madrid de fons és... és una fantasia.
2: Però, sisplau, baixeu-me això.
1: És que és tremendo. O sigui...
2: Ja m'ho veu fer dimarts i he pensat no sé que dijous... No.
1: Com és que no t'aguantes el riure molt bé, Martí? Felicitats, no. Perquè aguantes la compostura com un valent.
2: Saps què em passa? Aguanto el riure i la compostura, però reconec que quan començo a escoltar la música ja no tinc ni idea del que estic dient. O sigui, sóc com un robot que vaig llegint i només tinc al cap la cançoneta, però bueno.
1: Doncs va, fora Madrid, deixem el Madrid ja que es quedin a casa, que no han guanyat gairebé res, i anem pel tema curiós del dia.
2: Doncs acabem amb una història surrealista que s'ha fet viral i parlem del mag Pere Rafart, copropietari de la botiga històrica El Rei de la Màgia, i és que ha explicat que un agent dels Mossos d'Esquadra li va trencar l'aparador mentre intentava detenir un lladre al carrer Princesa, al Born de Barcelona. Segons relata, durant el forcejament, un dels agents va impactar accidentalment contra el vidre de la botiga, però la situació encara va anar més enllà, ja que mentre intervenien, un altre lladre hauria aprofitat el moment per robar el mòbil d'un dels policies. La història ha generat tota mena de comentaris a internet, especialment després que el mag expliqués amb humor que en un altre intent de robatori va dir als lladres que són d'aquí i que ara fins i tot els saluden pel carrer.
1: Molt bé. Jo, Martí, no, he entès la història, però l'acudit del mag no l'he pillat.
2: Jo tampoc. sigui la veritat, o sigui, eh?
1: No sé si hauria de fer riure o potser se li dona millor la màgia que
2: això
1: no passa l'humor.
2: Això t'anava a dir, que es dediqui a la màgia, potser.
1: Sí, perquè...
2: Perquè jo tampoc ho entenc. A veure, potser està descontextualitzat, eh? Tampoc li traurem mèrits. Però bueno, la qüestió és que, mira, el pobre va rebre per partida doble.
1: I a sobre el mosso li van robar el mòbil a ell, eh?
2: Sí, a ell. És a dir, un sí, el joc
1: dels... Mal.
2: Sí, todo mal, exacte.
1: Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
2: La pregunta que fem avui als nostres oients a través de xarxes socials, Gemma, és si us agrada la màgia, ja que també he trobat que és un tema, lo de la màgia, que genera bastanta ambigüitat d'opinions, ja que hi ha la gent que ho disfruta molt, per exemple, el meu pare és el típic que no vol saber mai el truc, que disfruta del truc de màgia i sempre que pot anar a veure un mag ho aprofita, o hi ha gent que li crea com molt de rebuig perquè li fa com ràbia que l'estiguin enganyant, com aquell qui diu. Així que, bueno, tindreu l'oportunitat de respondre'ns a través de xarxes a veure de quina banda esteu.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que estem formulant avui a l'Ona Maresma. Martí, fins ara, gràcies.
2: Fins ara, tu.
1: I l'Ajuntament de Canet ha convocat una sessió participativa per debatre

0: del migdia. Ens preguntarem què cal millorar, quines oportunitats hi veiem i, evidentment, parlarem d'aquest projecte vinculat a la llei de barris i viles, per tant, parlarem també del pla de barris. Ens acompanya el regidor Lluís Llobet, regidor d'Urbanisme, Hisenda, Sostenibilitat i també Agenda 2030. Benvingut, Lluís.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal, com estem?
1: Bé, bé. Intentant fer propostes i intentant aconseguir el màxim de subvencions possibles i, per tant, estem ara treballant amb aquesta de la llei de barris.
0: Uh-huh. En quin punt ens trobem exactament, perquè la gent que ens escolta doncs, pugui saber una mica què és exactament aquest pla de barris, quins són els punts que engloba i com l'acollirem al nostre municipi?
1: Bé, el que ha fet la Generalitat és la llei de barris, que desenvolupa un pla de barris que fan inversions cada any de 200 milions durant 5 anys a diferents municipis de Catalunya. Per poder participar en aquestes subvencions has de reunir molts criteris, molts punts de vista i moltes dades que ens demanen. Entre elles, que la zona que tu delimitis estigui per sota de la renda mitjana de Catalunya. Uh-huh. Però no només demanen això, demanen que tingui unes característiques o una perspectiva pròpia que el defineixi i el diferenciï de tots els altres barris que es presenten a la convocatòria. L'any passat va ser la primera convocatòria i es van aprovar una sèrie de subvencions a diferents llocs. Per exemple, a Mataró n'hi ha una pel barri de Cerdanyola, no? Ells tenen una problemàtica molt concreta i molt clara, amb una renda per càpita molt per sota de la mitja de Catalunya. En el cas de Canet, quan hem estudiat per presentar-nos en aquesta subvenció, que és difícil d'aconseguir-la, tot ho hem de dir, és una subvenció molt difícil perquè és de molts diners i, per tant, es presenten molts municipis grans que tenen moltes dificultats en barris i territoris seus. Nosaltres, com a Canet, hem de marcar una diferència o un perfil. Uh-huh. I el nostre perfil està en el casc antic, intentant, per una banda, dir que tenim un patrimoni a defensar i a rehabilitar i a millorar, que aquest patrimoni ha de servir perquè la gent del poble pugui utilitzar com a equipaments, com a serveis, com a millora per la seva vida, i alhora que ens permeti que en aquesta zona que hem delimitat del casc antic, que va lligat a cases de cos i aquestes vivendes en planta baixa i dos com a màxim, doncs també permeti doncs, un millor funcionament de la gent, que pugui caminar millor, que hi hagi més accessibilitat, que hi hagi uns serveis propers, que hi hagi més confort climàtic. Per tant, la nostra proposta ha de ser lligada a aquest plantejament.
0: Uh-huh. Per tant, seria, Lluís, la línia que seguiria Canet seria aquesta, bàsicament enfocada sí, en el patrimoni, perquè sabem que en els plans d'avaluació del pla de barris doncs, justament poden tractar-se doncs, situacions més vulnerables o edificis en barris més complexes. Aquí ens centraríem en el que és el patrimoni.
1: En el patrimoni el que seria la rehabilitació d'un casc històric, d'un casc antic, en què també hi ha molta gent gran, hi ha bastantes cases desocupades i, per tant, que necessita una rehabilitació, una millora i un enfortiment. Uh-huh. Perquè si hem de competir amb molts pobles grans amb un tema de dificultats econòmiques i de rendes per càpites, segur que no ens escullen, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres hem de posar la nostra pedra angular, que és el patrimoni, com a element que permet també una integració de tots els ciutadans, perquè es poden fer equipaments en aquest patrimoni, es poden fer activitats, es poden intentar millorar tota una sèrie de coses que tenim. Per fer això, primer vam fer ja unes reunions tècniques, primer a nivell del grup polític, del grup de l'Ajuntament, i en segon lloc amb els tècnics de l'Ajuntament i també amb alguns membres de la societat civil, per fer un primer tast de veure quines propostes podríem entrar. I això és el que tenim una mica preparat, la delimitació de quin territori seria, i el que ens demana el pla de barris és que ens centrem en tres coses: transformacions físiques, per tant edificis o carrers en plataforma única, transició ecològica, és el segon bloc, això vol dir carrers més agradables, amb arbrat, amb zones que hi hagi més

0: permeabilitat en el terra, que hi hagi zones, per exemple, la primera línia de mar de fer a la part final de les rieres que es puguin posar arbrat a la zona de platja, i un tercer bloc que és l'acció sociocomunitària, o sigui, quina utilitat tindrà per la gent gran, per la gent amb dificultats, per la gent vulnerable, que nosaltres entrem en aquesta llei de barris. Per tant, aquest seria una mica el context que ens demanen.
1: És aquest el context, com bé deies, que es demana, i justament un cop doncs, escollim, podríem dir, enfocar-nos en aquest nucli antic, és important també doncs, aquesta sessió participativa que dèiem al principi, que entenc que la voluntat serà explicar una mica aquesta llei de barris, explicar la proposta, però també escoltar l'opinió ciutadana.
0: Exacte, la idea principal és aquesta, o sigui, nosaltres hem fet un marc a partir del qual la gent ja sàpiga més o menys amb què ens movem, perquè hi ha tota una sèrie de requisits que demana i tota una sèrie de puntuacions que demana per entrar a la subvenció que els hem de tenir en compte abans de començar a fer res, no? Perquè si no, si ja no complim la renda per càpita per sota la mitja Catalunya, i que hi ha molts barris de Canet que ja no la compleixen, i no complim tota una sèrie de requisits que ens demanen, ja no podríem ni entrar a la convocatòria. Per tant,
1: correcte.
0: Primer ens hem hagut de delimitar el que ens demana, diguem-ne, la convocatòria. I ara el que volem és la participació ciutadana. Nosaltres entenem que el ciutadà de peu és qui coneix millor les problemàtiques d'aquesta zona, és qui pot definir propostes més concretes, més plausibles, i ens interessa molt la seva opinió, de la mateixa manera que en els pressupostos participatius també donen moltes idees per després poder-les desenvolupar o dintre els pressupostos o en altres moments del mandat, doncs aquí igual. Nosaltres ens interessa que la gent ens faci el màxim de propostes obertes, propostes que vagin en el territori que hem marcat i que ens permetin doncs, fer una memòria suficient àmplia i suficientment potent perquè puguem concursar el 2026, que creiem que cap a l'estiu sortirà la convocatòria, i a veure si podem aconseguir aquesta gran subvenció.
1: De fet, la cita serà, com dèiem, aquest dissabte 16 de maig, a les 11 del matí fins la 1, al bar de l'Escola de Teixits, doncs, preparant aquest projecte per millorar el barri antic de Canet i presentar-se aquesta convocatòria de la Llei de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un cop tingueu aquestes opinions recollides, imaginem que s'hauran de posar sobre la taula i fer tot l'estudi posterior, no?
0: Exacte. Totes les propostes, diguem-ne, tenen un barem de puntuació que la pròpia convocatòria traurà, que encara no ha sortit la d'aquest any, per tant no sabem si canvia respecte de l'any passat, però sí que totes les propostes han de tenir una puntuació, has de tenir suficients propostes dels diferents àmbits, per tant tant del sociocomunitari com de l'ecològic com el de transformacions físiques, i a partir de tot el que se'ns plantegi, més tot el que ja tenim preparat, que estem treballant des de fa 6 mesos amb aquesta convocatòria, doncs és el que presentaríem com a memòria quan surti la convocatòria. No? Hem de tenir en compte que la llei de barris amb aquests tipus de subvencions que es fan pots arribar a tenir un 80% de subvenció sobre un total d'uns 8 o 10 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'unes xifres enormes, enormes per a un municipi com Canet, no? Tenir la possibilitat d'aconseguir 5, 6, 7 milions de subvenció que es plasmarien els propers 5 anys, són xifres enormes per a un municipi com Canet. Sabem que és difícil perquè, com és lògic, tots els grans municipis de Catalunya hi participen i també volen tenir aquesta subvenció, però creiem que hem de fer l'esforç com a ajuntament de, almenys, provar de tenir aquesta subvenció i lluitar-la. I si no és per aquest 2026, la tornarem a presentar el 27.
1: De ben segur, doncs, Lluís Llobet, com sempre, moltíssimes gràcies pel teu temps, regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat, també d'Hisenda i d'Agenda 2030. Gràcies i estarem pendents doncs, de com acaba tota aquesta sessió participativa i de com avança aquest projecte que es presentarà al Pla de Barris. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i esperem a tothom el dia 16 dissabte de 11 a 1 al bar de l'Escola de Teixits.
1: Allà hi serem, Lluís. Una abraçada. Gràcies.
0: Adéu.

0: Som-hi, ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda. Avui que celebrem, qui fa anys?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs mira, avui celebrem l'aniversari de l'actor espanyol Juanjo Menéndez, de l'humorista i actor espanyol José Miguel Monzón, el gran Wyoming, que també era presentador de televisió, i del tenista anglès Andy Murray, que és conegut per ser també rival de Rafa Nadal, Djokovic, encara juga actualment al tenis professional i per tant és un dels millors tenistes de l'actualitat, i aquests són les persones que justament avui fan anys.
0: Molt bé, doncs happy birthday per tots ells. Avui també és algun dia important?
1: Sí, és el Dia Internacional de les Famílies, per donar rellevància al fet de tenir problemes externs interns i externs. Doncs el fet de tenir famílies, que sempre és un bon recolzament, per tant se celebra avui i es reivindica el fet que tothom pugui tenir una família i sobretot doncs, gaudir-la.
0: La família sempre s'ho ha d'empassar tot, els problemes externs, sí. Interns i del tipus que siguin, però vaja, s'ha d'agrair que en la majoria de casos sempre doncs, donen suport i a la família mai ens falla. Més coses?
1: Doncs hi anem, si vols, amb les dues efemèrides que tenim sempre preparades.
0: Som-hi.
1: Vinga, la primera, tal dia com avui, l'any 2011, no anem massa lluny, es va produir el moviment del 15M, va néixer arran de manifestacions convocades per plataformes com Democràcia Real Ja, en plena crisi econòmica i amb un fort malestar social a tot l'estat espanyol. La imatge més coneguda va ser l'acampada, per exemple, de la Puerta del Sol, però també n'hi va haver moltes altres en ciutats com Barcelona, Plaça Catalunya, i el nom del 15M venia del llibre Indigneu-vos, d'Stefan Hessel, que criticava la desigualtat i la manca de participació democràtica que considerava que hi havia entre la població, no, del país. I entre les demandes principals hi havia, per exemple, la transparència política, que ho demanaven per als polítics que hi havia en aquella època, menys corrupció, que anava tot agafat de la mà, reformes electorals, defensa dels serveis públics i solucions a l'atur juvenil i als desnonaments. Coses, Gemma, com veus, a dia d'avui, 16 anys més tard, es continuen demanant, moltes d'elles.
0: Sí, exacte. Sembla que no hagi passat el temps.
1: No, malauradament no. I a més el moviment va influir en l'aparició de nous partits, com per exemple el grup de Podemos, i evidentment de noves formes d'activisme social i ara cada vegada més digitals, que ja en coneixem moltes també, escampades per xarxes.
0: Mm-hmm. Molt bé, Marc, ara l'efemèride en clau musical.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, l'any 1997, any de naixement d'un servidor, va sortir a la venda argentina Alta Sociedad, d'Andrés Calamaro. Potser no us sona molt aquest títol, als que sou molt experts en música, potser sí, però sobretot ja anirem donant informació que això dona a entendre, dona a sortir, no? Andrés Calamaro realment és molt conegut, va ser un dels discos, de fet, d'ell, fonamentals del rock iberoamericà, ja que hi havia... del que hi havia a aquella època, de finals dels 90, i per molts seguidors de Calamaro i el rock creuen que és la seva obra mestra. El disc va vendre, posem-hi xifres, més d'un milió de còpies, i destaquem la cançó de Loco, Media Verónica i Crímenes Perfectos, però la que estem escoltant de fons, Gemma, és La Flaca.
2: Por la espalda tan profundo no me duelen.
1: La coneixes, no, aquesta?
0: I tant. Sí, és que a part l'he deixat una mica més d'estona perquè és que em sembla una cançó superxula,
1: sí.
0: I que anima, doncs, no és que sigui animada, no? Però és que dona un bon ambient.
1: Un bon rotllo, sí, i tant. És maca, a més.
0: Sí, és molt, molt xula, crec que mai passarà de moda, eh?
1: No, gens, i per això de les que hi havia me les he escoltat i dic, home, doncs vinga. Claríssim.
0: Aquesta, que és emblemàtica. Marc, doncs moltes gràcies, i amb aquesta cançó d'Andrés Calamaro, La Flaca, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català s'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
2: Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any des d'aquest divendres i fins diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
3: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
4: Va som-hi tot seguit quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És a remenar entre els arxius de la comarca amb l'hemeroteca maresmenca que ens presenta en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui anem molt més enrere del que és habitual, en concret a un 15 de maig del 1981, quan a Canyamars es produïa la clausura del primer congrés de premsa comarcal que es duia a terme a la comarca del Maresme. Us explico. Amb l'assistència de 60 representacions de revistes comarcals i locals que debatien entorn a la problemàtica en 5 ponències, s'esdevenia aquest congrés. De fet, aprovaven després la creació d'una associació catalana de la premsa comarcal. El congrés a Canyamars va comptar amb la presència, en el darrer acte, del president de la Diputació, que llavors era Francesc Martí, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Agustí Ferrer, el president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, Josep Pernau, i el primer president de l'esmentada Associació Catalana de la Premsa Comarcal, Josep Masoliver, de la revista El 9-9 de Vic. De divendres a diumenge, els congressistes van debatre temes sobre gestió, administració, distribució i publicitat, aspectes de la redacció i qüestions lingüístiques i els estatuts de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. En el comunicat final del congrés es va aprovar també, des de l'experiència d'un fort i immediat arrelament, deien, en la realitat de les comarques de la nació catalana, doncs es manifestava conscient, convençuda i beligerant de la necessitat de normalització de la llengua llengua catalana com una part fonamental indispensable del procés de reconstrucció nacional. Així ho diu l'article. Més endavant es va demanar a definitiva derogació de la llei de premsa, així ho escrivien, l'ambigua subsistència de la qual és un permanent entrebanc per la vida quotidiana de les publicacions comarcals. Déu-n'hi-do la frase, Gemma, sí que cuidaven en català, però de fet aquest manifest el podríem dir ara mateix, també, o sigui, imagina't, amb el pas dels anys, la defensa del català i de la nostra llengua és un cas totalment vigent.
4: Doncs sí, tota la raó, Jordi. Moltes gràcies i fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

0: El primer equip del Premià de Futbol ha aconseguit la permanència una jornada abans d'acabar la Lliga. L'equip ha fet una grandíssima segona volta, ha sumat 26 punts als 42 possibles. L'equip seguirà sent de primera catalana després d'una gran evolució i haver patit molt, sobretot, per adaptar-se a la nova categoria. En parlem amb el segon entrenador, en Manel Ruiz. Manel, benvingut a la ràdio.
1: Molt bona tarda.
0: Enhorabona, fita aconseguida i permanència al sac una jornada abans. Com esteu, primer de tot?
1: Bueno, molt contents. Al final era l'objectiu de la temporada. Hem pogut aconseguir-ho abans de terminar la Lliga i al final doncs, es tractava d'això, de disfrutar aquesta última jornada i encetar la temporada següent amb moltes més ganes.
0: A més, amb golejada inclosa, 4-0 al Banyoles, un duel, de fet, podríem dir, controlat de principi a fi, no?
1: Sí, es va notar que els jugadors, l'equip estava molt concentrat, sabíem el que ens jugàvem, sabíem que a casa no podíem fallar i així ho va demostrar l'equip durant aquesta versió que és molt bona i que hem vist sobretot durant tota la segona volta.
0: Sembla també, com bé comentes, un bon exemple de com ha anat aquesta segona volta. Heu aconseguit sumar 26 punts, mentre que la primera volta només en van ser 13 en aquell moment. Què heu fet per aconseguir-ho?
1: Bueno, jo crec que és un canvi mental, sobretot. La qualitat dels jugadors la tenien. Jo crec que al final arribes a una categoria nova i és complicat adaptar-se al ritme, també mentalment, no? Saber que has de competir una miqueta més, que no sentir-te inferior. Al final competeixes contra equips com Palamós, Figueres, que són històrics, que han estat en categories molt més altes, i potser això et fa sentir una miqueta més inferior. Però a la que vas evolucionant i et veus en els partits, doncs veus que no és així, que tens qualitat suficient per poder competir a qualsevol.
0: I també hem de dir que salvació al sac. Ara com afronteu l'últim partit?
1: Bueno, com tota la Lliga, al final, encara que matemàticament estiguem salvats, doncs hem de guanyar. L'objectiu és que el més a dalt possible i anirem a la Tossa doncs, amb aquesta mentalitat no? d'acabar molt bé la temporada i si pot ser, amb una victòria.
0: Quin balanç feu de tot l'any plegat? Ho heu patit molt des del cos tècnic?
1: Sí, realment, sobretot la primera volta va ser complicada, però teníem confiança. Al final sempre parlàvem entre nosaltres i amb la direcció esportiva i estàvem convençuts de que es podia donar la volta i agraïm la confiança del club que al final doncs, ens ha permès això, no? Donar la volta a la situació i aconseguir l'objectiu.
0: Volem saber també com està l'equip. Us ha unit més i heu fet més pinya o hi ha hagut moments de tot?
1: Bueno, sí, al final és una temporada molt llarga. Al final, doncs, òbviament, quan les coses no van bé hi ha moments pitjors i millors, però jo crec que l'equip està molt unit des de sempre, des de fa temporades. És un grup molt, molt maco, la veritat, que hi ha un molt bon ambient i això es nota, que quan hi ha dificultats doncs, es pugui treure endavant.
0: Aquesta permanència hem de dir que permet l'equip seguir a primera catalana després d'un ascens somiat l'any passat. Esteu contents?
1: Molt contents. Al final era el nostre objectiu. Sabíem que a nivell de pressupost doncs, no podíem competir amb la resta d'equips, però sí que amb la il·lusió i les ganes i la qualitat de jugadors que tenim, que són de la casa, la majoria són del poble i això també es nota no? a l'hora de veure el compromís que tenen, que és el 200% i al final doncs, contentíssims. No esperava l'ascens l'any passat, el vam aconseguir. Aquest any l'objectiu era mantenir, sí que era complicat i l'hem aconseguit, o sigui que contentíssim.
0: I això us assegura la continuïtat al curs vinent?
1: Bueno, la veritat és que no hem tingut temps tampoc de parlar del curs vinent, estàvem molt, molt centrats en aquesta temporada i volíem assolir l'objectiu abans de parlar, però durant aquestes setmanes doncs, suposo que parlarem i crec que serà fàcil al final arribar a un acord perquè tenim entendiment, hi ha bona relació amb la direcció esportiva i crec que la feina ha estat molt bona i al final, doncs, quan les dues parts volen entendre, segur que ens entenem.
0: En aquest sentit, voleu renovar?
1: Sí, jo crec que al final jo crec que és la nostra intenció, si la del club també és la mateixa intenció, doncs segur que arribem a un acord i es podrà bueno, continuar, que al final és un projecte, portem molts, molts anys, estem contents a la casa i ens agradaria continuar de totes.
0: Molt bé, doncs Manel Ruiz, moltes gràcies pel teu temps i que tinguis un bon dia. Gràcies.
1: Igualment, merci.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, com tu bé has explicat, comencem amb la secció de la Mireia i, com no, donant-li la benvinguda. Així que bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, aquí amb ganes que ens expliquis, per aquells que no tenim cap activitat encara per fer aquest cap de setmana, algunes propostes per anar-nos-les apuntant a l'agenda. Comencem per les estrenes al cinema. Quina és la primera proposta que ens portes?
2: Doncs en primer lloc parlarem de Jugada Maestra, que és un drama britànic que ha arribat aquest divendres. Es tracta d'una doncs, pel·lícula protagonitzada per Glenn Powell, Margaret Qualley i Ed Harris, i ens parlen d'un personatge que es diu Becker, que és el potencial hereu d'una fortuna milionària, però té un petit problema. És el vuitè en la línia de successió. La solució sembla senzilla: matar tots els que té davant perquè només quedi ell.
1: És a dir, una mica amb una intriga que amaga aquesta història. Com la definiries tu, aquesta pel·lícula?
2: Sí, d'entrada xoca una miqueta l'argument, perquè clar, no deixa de tenir una mica d'humor negre, podríem dir, però està catalogat com a drama, suposo doncs que farà una mica de reflexió i suposadament també hi haurà molta intriga per aquí mig.
1: Vinga, doncs li donarem una oportunitat a veure què tal ens sembla. I aquesta és la primera de les propostes, però ens en portes una altra, per qui no li hagi convençut aquesta primera o per qui vulgui afegir-ne una altra a la seva agenda, i és la anomenada Hugo 24. De què tracta aquesta?
2: Aquest és un drama social espanyol que està protagonitzat per Aaron Piper, Marta Itura i Greta Fernández. Ens parlen de l'Hugo, que té 23 anys i no ha madurat. Quan està a punt de fer-ne 24, s'enfronta a la vida adulta. No té feina, la seva mare és a presó i la nòvia se'n va, però té una entrevista de feina en una immobiliària.
1: D'acord, i en sabem algun detall més o queda així a l'aire la intriga d'aquesta pel·lícula?
2: De fet, és un drama social, és a dir, hi ha una reflexió en el que és doncs, la joventut en aquests dies, la dificultat per accedir a la feina, a una vivenda, és a dir, és una mica una reflexió del dia a dia d'una persona jove.
1: Doncs mira, aquesta me l'apunto perquè jo 24 no, ja en tinc un parell més, en tinc 26, però trobo interessant totes les pel·lícules que tinguin així una crítica social i més doncs, aquesta que em toca més de prop, doncs l'haurem d'anar a veure. Tu de moment d'aquestes dues, amb quina et quedaries, Mireia?
2: A mi em tira més la primera, he de dir que aquest puntet de humor negre, drama, doncs em tira més que la segona.
1: Doncs som-hi, ens quedem amb la primera, però també tenim l'altra opció.
2: La segona, i tant.
1: Anem ara amb la subsecció de pel·lícules en streaming. I la primera de totes, que la tinc aquí davant, és una molt famosa, Mireia, que crec que se n'han endut, si no m'equivoco, molts premis aquest any. Parlem de Marty Supreme.
2: Sí, en aquest cas ha arribat a Amazon Prime Video, de fa pocs dies la tenim. És una pel·lícula, com deies, que ha tingut molt bona acollida a la temporada de premis. De moment, doncs, recordem que va aconseguir 9 nominacions als Oscars. I bé, és un drama biogràfic nord-americà que està dirigit per Josh Safdie i protagonitzat per Timothée Chalamet, que també va rebre una nominació a millor actor. En aquesta ocasió, l'actor interpreta a Martin Masma, un home, un jove, podríem dir, de condició humil, que es vol convertir en campió de ping-pong. La pel·lícula repassa els seus inicis quan no ho tenia gaire fàcil a Manhattan i fins que va aconseguir un munt de títols. Aquesta part no surt, però sí que surt als seus començaments.
1: És a dir, és una mica la història d'un campió de ping-pong, però amb una vida un punt rocambolesca, no et diria?
2: Molt. Sí, l'he pogut veure jo aquesta setmana i és molt surrealista perquè saps que és un cas real i és una vida real, però realment el que va haver de fer aquest noi per poder triomfar en aquest esport, doncs podríem dir que déu-n'hi-do com ho va tenir de complicat, eh?
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la veritat és que és una d'aquelles pel·lis que tenia jo apuntades, no la vaig poder anar a veure al cinema, però mira, si ara tenim aquesta oportunitat, crec que no tinc excusa. Mireia, crec que he dit al principi, no sé si ara et poso en un compromís, però pot ser que no haguessin guanyat cap Òscar? O sigui, van tenir 8 nominacions, però es van dur algun premi? Perquè ho estic buscant. Cap, zero patatero.
2: Cap. O sigui, va rebre les 8 nominacions i no en va aconseguir cap, però bé, tampoc els premis ja se sap molt bé, no? Que entren moltes coses i a vegades no és fàcil, però és una pel·lícula molt entretinguda. El personatge és un personatge d'aquests que t'acaben impactant del Tours de Força i l'actor està impressionant. O sigui, que és una pel·lícula recomanable, tot i que no va tenir sort a la nit dels Oscars.
1: I que ja només pel fet d'arribar a tenir 8 nominacions, ja, vull dir, encara que no s'enduguessin la cirereta, ja diu molt de la pel·lícula. Mira, veig que l'actor que tu has comentat, Timothée Chalamet, va ser guanyador, el millor actor principal, però dels Globus d'Or, però els Oscars no se'l va poder endur. Bé, li donarem també una oportunitat i com has dit, com és una trama molt entretinguda, doncs crec que és una gran opció per veure aquest cap de setmana també. Anem a la quarta opció, Mireia, què et sembla?
2: Sí, tant que sí. Es tracta de El destino de Maya. És una pel·lícula que podem veure a Filmin i Movistar Plus. És un drama finlandès, escrit i dirigit per Tiina Liimi i basat en la novel·la d'Anna Blomsky. La jove Maya, de 17 anys, es casa contra la seva voluntat amb el pescador Hane. La seva vida a l'illa de Stonesberry és complicada. Com a dona d'un pescador, ha de fer front a les llargues absències del marit i fer-se càrrec sola de la seva família.
1: Carai, és a dir, pobre, si es casen contra la seva voluntat i a més en una vida tan dura com és la de la pesca, que, bueno, jo no he tingut l'oportunitat ni conec a ningú que s'hi dediqui, però tinc entès que és durillo aquest món.
2: Sí, a més són pescadors que viuen a alta mar, és a dir, passen molt de temps fora de casa, per tant, encara més dur.
1: Tu t'hi veuries, Mireia, treballant de la pesca, o millor ho deixem per als altres?
2: És que jo me marejo.
1: Mira, em passa el mateix.
2: Sí.
1: Just vam preguntar aquí l'Ona Maresma l'altre dia si als oients els agradaria anar amb creuer, i vam dir, tant jo com la Gemma, que no, perquè ens marejaríem. Així que,
2: sí, ho passaria fatal.
1: Esperem que no ens obliguin a caçar llavors ningú amb cap persona que es dediqui a la pesca, que ho passaríem malament, tot i que està clar que els que ho fan, doncs tots els respectes, perquè és una gran feina. Perfecte, doncs Mireia, anem a la cinquena i última proposta, que aquesta és la de Depredador Dominante, i la podem veure a la plataforma de Netflix, si no m'equivoco.
2: Sí, també és una pel·lícula nova d'aquestes setmanes. És una pel·lícula d'acció nord-americana que està protagonitzada per Charlize Theron, Taron Egerton i Eric Bana, una dona amb dol s'endinsa a l'atura d'Austràlia per posar-se a prova, i allà queda atrapada en el joc mortal d'un assassí que la considera la seva presonera. És una història d'acció amb Charlize Theron i aquests dos actors també, que tots tres són molt bons, per passar l'estona i distreure's.
1: Però no és basada en cap fet real, oi?
2: No, en aquest cas no. Aquest cas no.
1: Com que Netflix està molt de moda, aquests documentals rocambolescos sobre assassins i trames així, clar, ja dona peu a dubte. A vegades, com diem, la realitat supera la ficció, no?
2: Sí, totalment cert, això és veritat, sí. Aquesta no, aquesta és una història inventada de ficció.
1: Molt bé. Doncs, Mireia, ens has donat les 5 opcions. Ara et faré la pregunta que et faig cada setmana, que sé que a vegades costa una mica, però d'aquestes 5 opcions, amb quina et quedes, tu?
2: Jo em quedo un Martin Supreme, el que passa que ja l'he vist i ja m'ha agradat moltíssim. I si n'hagués de triar una altra, potser El destino de Maya.
1: Molt bé, doncs Martí Suprim, la guanyadora, que sobre si la tries tot i havent-la vist, doncs bona senyals que, com ens has dit, val la pena, i la medalla de plata se l'emporta Destino de Malla. Va, jo et diria Marty Supreme també la medalla d'or, i després sí, poder jo li donaria la medalla de plata de Predador Dominante, que aquestes pel·lis, ja ho hem comentat algun cop, em criden bastant l'atenció.
2: Sí, estan bé, també és una bona opció.
1: Doncs, Mireia, moltes gràcies, com cada divendres, per portar-nos aquí el repàs aquest cinematogràfic, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes.
2: Perfecte, fins aviat.
1: Fins ara.
0: Doncs després de conèixer quines són les estrenes més destacades que arriben als cinemes i també a les plataformes en streaming, anem a recordar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs Gemma, la pregunta que fèiem avui als nostres oients de l'Ona Maresma era si us agradava la màgia, els trucs de màgia. I mira, et diré que és dels primers cops que hi ha unanimitat amb les respostes, ja que un 100% dels nostres oients ens han dit que sí, que els agrada la màgia. Així que, bueno, en aquest cas queda clar l'opinió de la gent. No sé tu, Gemma, si t'agrada o no, o ets d'aquests que els refunfunyen una mica amb la màgia.
0: Sí, no, la màgia sempre està xula, està guai, i a mi sí que m'agrada. Tu t'agrada, Martí, la màgia o no?
1: Sí. Jo des de petitet, bueno, jo crec que no hi ha infant que no quedi bocabadat amb la màgia. Després ja et dic, un cop et fas més gran, poder hi ha qui li costa més, però jo crec que la gran majoria de gent és una cosa que li agrada molt. I de fet, et diré una cosa, tenim per l'octubre amb els pares, que va ser el regal de Nadal, per anar a veure el Mago Pop, que tothom en parla superbé, i la veritat és que bueno, a veure què tal.
0: Molt bé. Martí, saps quin és el gos preferit dels mags?
1: El gos?
0: Sí, el gos.
1: Uf. És que ara veig a venir que em faràs un acudit.
0: Quin és, Marc?
3: El Magordito.
0: No. No, és l'arbre cadabra d'or.
1: Oh,
3: hosti, que dolent.
4: Que dolent.
0: Que dolent. Que en sabeu algun vosaltres?
1: D'acudit genèric o relacionat amb la màgia?
0: Mira, ja que estem, per què no t'expliques un acudit, Martí, que tu que ets així tan divertit i
1: no,
0: tan...
1: No, al contrari, jo acudits no em fan gens de gràcia, et diria, veus, sóc d'aquests que no sento el bajón.
0: Però te'n saps algun o no?
1: És que no et sé dir, a veure, el Marc i el Javi, que els he escoltat per aquí, poder ens...
0: En Javi...
4: No,
0: què, esteu inspirats o no avui?
4: No estem
0: inspirats. Sabeu?
4: No, jo és que jo també, jo no sóc de xistes, jo no sóc de xistes ni acudits, jo sóc més de monòlegs, d'escoltar-me la vida d'una persona que ens expliqui, i que llavors aquí sí que a mi em fa més gràcia que no un acudit. Els acudits, no sé, jo tenia en el col·le fa molts de temps un llibre d'aquests d'acudits, que sí. Llavors sí que els explicava i la gent es partia el cul, però ara mateix no recordo cap, sincerament.
0: Clar. No, a veure, hi ha gent que sempre fins i tot se'ls inventa, no? Martre Serres, tu què? Tu tens més sentit de l'humor o què?
3: Jo crec que tinc sentit de l'humor, però mai ha sigut el meu punt fort explicar acudits, la veritat. Mira que m'encanten a mi i em fa molta gràcia quan els explica algú que en sap molt, però no se'm queden, no sóc capaç d'explicar-los bé ni en català ni en castellà.
0: Tu, Marc, tens un humor irònic, saps?
3: És veritat, sí.
0: No és
3: així,
0: un humor
3: és
0: tan absurd. Crec que en Martí i jo tenim un humor més absurd, no sé, en Javi crec que tampoc, o sigui, humor absurd a tu no t'agrada, Javi, tampoc?
4: És que depèn, és que jo no categoritzo si una cosa em fa gràcia o no per tipus, és a dir, si em fa gràcia, em fa gràcia, és indiferent si és absurd, si és sarcàstic, si... no ho sé, no... si em fa gràcia, em fa gràcia i ja està. No...
0: I la màgia, què?
5: Hi ha espectacle, companys, que ja es basen precisament en acudits aquests de l'absurd, i precisament això és el que et fa gràcia. O sigui, quan més tonto sigui l'acudit, més es contagia. No sé si us ha passat, sí, que a vegades un comença a riure per una cosa molt absurda i al final acaba tota la platea rient, eh? Vull dir que bueno, això també és el truc de poder saber explicar acudits.
4: Com els memes, no? També, a vegades. Els memes també. O memes també són així, moltes vegades. I a mi em fa gràcia alguns memes, o sigui que... Sí.
1: A veure, companys, quin diríeu que és el vostre humorista preferit, vosaltres, ara que parlem d'això?
4: Jo diria Bill Burr. És un, és un americà, és un americà que fa monòlegs molt divertits, pel meu gust, i també molt polèmics, per tant em fa més gràcia encara.
5: Ah. Jo tiro directament cap a, cap a l'Eugenio, eh? un mític. Home, precisament que feia riure bàsicament, no per lo que explicava, que també podríem posar-ho dins els acudits aquests, que no poden fer gaire gràcia, però la manera amb el qual ho explicava, no?
0: El meu humorista favorit és en Martí.
1: Home, no sé treballar a l'Ona Maresma si prendre-m'ho bé ser un humorista, però
0: no, però o sigui, més enllà de la feina, quan et passen coses i les expliques, bueno, és inevitable no riure, perquè quan ja comences, la història ja apunta maneres, no? La manera de parlar i la manera d'expressar-te. Jo crec que Martí, mira, si tens alguna crisi d'identitat o tens alguna crisi existencial de que no saps què fer amb la teva vida, jo et proposo que et facis humorista.
1: Bueno, jo quan era més petit vaig escriure un parell de monòlegs, de fet, ara que ho dius.
4: Oh, sí.
1: Però se m'ha passat ja... Sí, bueno, així com a per mi mateix, eh? Que ara, just l'altre dia ho pensava, no sé on els dec tenir aquests... Se'm deuen haver perdut amb l'ordinador vell o alguna cosa, però em faria gràcia tornar-los. Però jo tenia molt de referent, no sé si sabeu qui és que és un humorista bastant criticat, però l'Ignatius Ferrai, sabeu qui és?
0: Ni idea.
4: No.
1: Bueno, doncs res. Segurament.
4: Proposo aquí davant de tots que en Martí es gravi una càpsula de 5 a 10 minuts amb el monòleg i el llancem en directe a l'Ona Maresma. I a veure si, i després comentem si ha fet gràcia o no.
1: Ara, plan, fots amb un compromís aquí.
4: Bueno, llenço la proposta, bueno, et pots dir que no, et pots negar.
1: No, va, li dono una volta.
0: És que en Martí no sap dir que no, Javi.
1: Exacte.
4: Bueno, millor, per això, vinga, li proposem coses, a veure si les fa, i vinga, va. I...
1: Exacte.
0: Aquest és el problema, és el punt feble d'en Martí Capçada, sí, que li costa molt dir que no.
1: Jo i del meu pare, eh? O sigui, inclús... O sigui...
3: El pare ha rebut, ara.
0: És genètic.
1: Sí, ve de genètic, això. Però no us passa a vosaltres, que a vegades és com que... costa dir que no. O sigui,
0: en comptes
1: no
0: d'heretar els ulls o el cabell, la Constitució, has heretat el no poder dir que no.
1: Home, però per sort no he heretat el cabell, que tu l'has conegut, el meu pare, no. I en té quatre mal comptats.
0: Ja, és veritat, ho tens... No, això és veritat, Martí, perquè el teu tupé és insuperable, o sigui, crec que cap persona d'aquí de l'Ona Maresma té el tupé que té en Martí.
1: Bueno, un honor.
0: Un honor, eh? Companys, bé... En qualsevol cas, nosaltres, aquesta és la pregunta del dia, si us agrada la màgia, sí o no, podeu respondre a les nostres xarxes socials. Fins ara, companys, gràcies.
3: Fins ara.
4: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi Petzavalls, què ens proposes avui?
2: Sí, Gemma, doncs us proposo que m'acompanyeu fins a la capital de la comarca, fins a Mataró, perquè ja ve sent una tradició, que Sala Cabanyes, per fires, és a dir, per aquestes dates, ens presenti un espectacle musical. Doncs bé, us volem presentar el d'aquesta temporada. Es tracta de Peter Pan i Wendy, i en volem parlar amb un dels seus directors, que és en Claudi Lahoz, que tenim al telèfon. Claudi, molt bona tarda, benvingut a l'Ona Maresma.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
2: Gràcies, com sempre, per treure un raconet entre assajos i preparar-ho tot per l'estrena d'aquest musical que ja és a punt d'arribar, oi?
3: Sí, demà mateix estem molt nerviosos, molt contents i amb moltes ganes.
2: Doncs ara parlarem de la gran magnitud d'aquest espectacle, perquè podríem dir música en directe, més de 100 persones participant dalt de l'escenari, unes dates amb la qual, vaja, no ens podrem perdre aquesta producció, però comencem pel principi. Parla'ns una mica de Peter Pan i Wendy, que molts us relacionem amb la mítica història de Peter Pan. No sé si té molt a veure o és una adaptació.
3: Sí, nosaltres estem basats en la història bàsica. De fet, el grup de direcció són gent de l'època de la pel·lícula de Hook, no sé si us sonarà, de Robin Williams. És una de les nostres inspiracions, entre altres, i el que hem volgut fer és fer-li una petita revisió, no? Una mirada una mica més moderna, i hem volgut fer algunes adaptacions, sobretot en termes potser de gènere o de una mica més de respecte, però en general la història és la que coneixem tots i el que busquem és que, sobretot els petits de la casa, puguin viure aquesta màgia que ens va portar a nosaltres de petits aquesta història, que ens va fer tornar a creure una mica en la imaginació i en les fades, no?
2: Mm-hmm. De fet, és una cosa que suposo que voleu reivindicar amb la proposta d'aquest musical, però anant també a l'inici, Claudi, m'agradaria preguntar-te com comença tot plegat, perquè si no m'equivoco sou 5 persones que us heu posat al capdavant d'aquest projecte com a directors. Com se us fa la proposta o com proposeu vosaltres a Sala Cabanyes encarregar-vos del musical d'aquestes fires 2026?
3: Doncs va ser una mica un conjunt de casualitats. Jo tinc la sort i el privilegi de que aquestes noies, aquestes 4 noies amb les que tinc el plaer de treballar, que són gent de la sala i són un grup d'amigues, em van conèixer fa un parell d'anys, que és quan jo he començat a la sala, i em van convidar a participar amb elles en aquesta direcció, que ha estat un plaer i una oportunitat d'aprenentatge increïble. I elles ja tenien la intenció de poder presentar alguna cosa. Al final, a la Sala Cabanyes hi ha una tradició, no?, de generacions que hereden aquestes direccions i van provant a muntar coses noves. I quan vam tenir aquesta idea i se'ns va presentar l'ocasió d'avançar un any, perquè nosaltres ho anàvem a presentar el següent, i de poder-ho presentar aquest, vam tirar endavant, vam triar aquest musical i doncs una mica sobre la marxa hem anat fent, perquè al final som tots nous en aquest món, però alhora portem molts anys veient com ho fa la sala i tenim la sort i el privilegi de treballar en un espai amb molta gent amb molta experiència, amb molts anys de tradició, i que és una gozada, de veritat.
2: Clar, normalment els musicals de Sala Cabanyes ja són així, espectaculars, m'atreviria a dir, amb totes les lletres de la paraula, perquè hi participa molta gent i sempre us supereu un any rere l'altre. Però clar, estem parlant, jo ho deia, més de 100 persones dalt de l'escenari, més tota la gent que coordineu i que organitzeu i que de ben segur estarà per entre bambalines de la sala gran de la Sala Cabanyes. Com es coordina tot plegat? Perquè entenc que, clar, la vostra feina ha estat feixuga, si més no, Claudi.
3: Doncs és molt curiós, perquè jo tinc la sort de provar-ho per primera vegada. Jo, de fet, participo generalment com a actor a les obres de la Sala Cabanyes, i és una experiència totalment diferent, i veus realment el que tu comentes, no? Sí que és cert que hi ha, doncs, que hi ha un centenar de persones en escena, fins i tot, hi ha més de 50, crec, participant i cantant i fent un treball magnífic, però quan veus la feinada que hi ha darrere és quan realment t'adones de l'estructura que sosté la Sala Cabanyes, no? Tenim un grup de gent treballant amb escenografia, amb talons, amb els mecanismes de vols i de funcionaments de telar. Tenim moltíssima gent ajudant-nos des de darrere amb vestuari, amb maquillatge, amb perruqueria, i això és un privilegi que jo ho he viscut com a actor, i és molt rar de viure en el teatre amateur, però és que, a més, des de fora queda tan espectacular que és un plaer de veure.
2: Clar, i ara permeta'm que et faci una pregunta perquè em moro de curiositat i tu em expliques el que vulguis o fins i tot em pots dir, mira Jordi, aquesta pregunta no, eh? Però clar, pensant en aquest musical, estic pensant en gent que vola, en fades, entenc que hi ha un apartat de màgia també, avui que n'estem parlant precisament a l'Ona Maresma, i que hi ha efectes que en el teatre són complicats. No sé si és molt difícil arribar a aconseguir aquest efecte, per exemple, de volar, si és el que passa. Explica'm fins on puguis o fins on vulguis, eh? Claudi, però veurem gent volar, per exemple, dalt de l'escenari?
3: Sí, home, jo crec que hi ha certes coses i certs detalls que sempre són divertits de descobrir en el moment, però un quan veu Peter Pan, com a mínim s'espera poder veure-hi màgia i veure una persona volant, i nosaltres hem tingut la sort i el treball de poder-ho aconseguir, així que esperem que com a mínim podem gaudir d'aquesta sorpresa ja esperada, però a més sí que hem volgut treballar, com tu comentes, aquesta màgia i aquest punt més fort per nosaltres d'aquesta adaptació de Peter Pan, que és la imaginació pura i dura dels nens i dels infants i de les peus rebels, que són els nostres niños perdidos de tota la vida. I hem afegit alguns punts de màgia, i hem afegit algunes sorpreses que prefereixo no explicar perquè la gent les pugui viure en primícia, però sí que veureu una mica més de màgia, que potser en parlàveu abans de si ens agrada la màgia o no, doncs una miqueta de màgia sí que hem volgut afegir, i creiem que serà un punt més per gaudir d'aquesta obra, que és una mica diferent al que potser s'ha fet aquests últims anys, que eren potser espectacles de més gran format, amb grans escenes i grans moments musicals, i aquest serà una mica més, jo crec, íntim i una mica més personal en alguns sentits, però a canvi tenim potser aquestes coses més curioses i més pensades per un musical familiar, que jo crec que seran molt atractives.
2: De totes maneres, tu mateix ho deies ara mateix, eh? Musical familiar, que la gent no es confongui i que pensi que aquest musical és un musical per als més menuts de casa, que també, òbviament, el disfrutaran. Però això de fer-nos néixer de nou el nen que portem a dins, Claudi, i fer-nos gaudir d'una proposta que de ben segur vols recordarem perquè o l'hem vist en vídeo o perquè l'hem llegida, sens dubte també és un musical per adults, eh?
3: Jo crec que no només és un musical pensat de cara a que les famílies amb els nens es puguin gaudir, sinó que fins i tot hem fet un treball que és molt interessant per les persones adultes, i estic totalment d'acord, és a dir, ja no només per totes les nostres generacions que van gaudir d'aquesta història de petits i que tornar-la a veure a l'escenari és molt bonica, sinó que hi ha coses que estan pensades exclusivament gairebé pels adults, és a dir, hi ha una revisió social i cultural de la pròpia història que els nens la gaudiran normal, però que els adults la podran també gaudir en aquest sentit. Hi ha tot un apartat, tenir un pirata i un Garfi i una sèrie d'escenes més d'adults que són molt boniques i són molt maques i són potser més per la gent més gran. Vull dir que realment és un musical de format, com tu deies, familiar per tots els públics.
2: I una de les coses que ens sol passar és que quan el que volem és comprar entrades, ens aixequem a última hora i resulta que després no en queden. Per tant, la recomanació seria que comenceu ja a comprar les entrades, perquè, com deies, Claudi, aquest dissabte estreneu, veritat, a les 7 de la tarda.
3: Aquest mateix dissabte estem, jo crec que prop de les, potser més de 1.000 entrades vengudes, i el primer dia aquesta estrena ja la tenim pràcticament plena, així que és una molt bona recomanació, de veritat.
2: I molt bona notícia, però perquè després venen, si no m'equivoco, 11 representacions més que s'allarguen fins al 7 de juny, és així?
3: Efectivament, fins passades les fires de Mataró, i amb una mica de sort, si tot va bé, intentarem reposar en un futur també al setembre.
2: Claudi, som ara mateix les 4:40. Esteu a menys de 24 hores d'assajar. La pregunta és obligatòria. Com van els nervis? Com està la companyia? Com us sentiu vosaltres en aquests moments? No sé si avui els heu donat descans o fareu un assaig general, però com esteu ara mateix a nivell de nervis?
3: Doncs avui és un dia de descans quasi obligatori. No sé si ja és tradició a la sala, però com a mínim sempre que he participat aquest dia anterior a l'estrena és un dia de reflexió, de descans, de prendre energia i d'encendre's per l'endemà, però sí que és veritat que hi ha nervis, per suposat. Jo crec que sobretot tenint en compte que tenim una responsabilitat molt gran en gent jove, perquè tenim uns personatges principals que són jovenets i que ho estan fent fantàstic i estan fent una feina magnífica, hi ha uns nervis per part de... Jo crec que potser més per part nostra, de l'equip de direcció, perquè ho puguin gaudir i la gent ho pugui gaudir, però bueno, tots estem una mica amb aquesta expectació.
2: Recordar-vos que les entrades, corregeix-me si no ho dic bé, Claudi, estem parlant de, com sempre, salacabanyes.cat per poder-les comprar.
3: Efectivament.
2: I un musical per veure amb tota la família, el que dèiem. No ho hem dit, però vaja, ja és una tradició també dels musicals que feu a Salacabanyes, música en directe, que això també té molt de mèrit, eh?
3: Sí, tenim un equip de músics en directe dirigit per una directora nostra de múltiples obres i anys, que és la Georgina, que segur que la coneixereu de diverses coses de Mataró, com a directora dels Gospel Songs o similar-ho. I és espectacular l'espectacle que munten. Tenim tècnics que han fet una feina magnífica en quant a so, llum i muntatge en general, que emboliquen aquest treball dels actors d'una manera, de veritat, que és un plaer veure'ls.
2: Doncs Claudi, des d'aquest programa, des de l'Ona Maresma, la secció que cada divendres fem de teatre

0: Ja ho sabeu, a partir d'aquest dissabte a la Sala Cabanyes, Peter Pan i Wendy al musical. Gràcies, Claudi, per ser amb nosaltres avui.
1: Gràcies a vosaltres, us hi esperem.
2: I avui seguim amb tu, Jordi, per sumar una nova proposta a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana.
0: Dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, aquesta setmana tenim nova proposta, en aquest cas musical, però ben especial. Es tracta de En el Azul, un espectacle que ens venen a presentar la companyia Tenderete, i amb nosaltres tenim la palafollenca Alba Cabrera. Alba, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona, Jordi.
0: Et tenim aquí amb nosaltres perquè tu formes part, precisament, d'aquest espectacle En el Azul, i entenc que també de la companyia Tenderete, que ens visita, doncs, com dèiem, dissabte al teatre del nostre municipi.
3: Sí, sí, exacte.
0: Mm-hmm. Explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest espectacle d'En el Azul?
3: Doncs En el Azul és un concert, el que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries.
0: Mm-hmm.
3: I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja.
0: Uh-huh.
3: I el concert és de una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: Uh-huh. Ara ens endinsarem més en aquesta proposta, Alba, però ens sorprèn que no sigui una cançó rere una altra, el que estem acostumats, per exemple, a molts concerts que hem tingut aquí al nostre municipi. En aquest cas, vosaltres hi poseu un valor afegit, que en aquest cas crec que et correspon molt a tu, perquè tu ets l'actriu narradora, el fil conductor, no?, dels diferents temes que veurem dalt de l'escenari. Per tant, com dèiem, un valor afegit que fa que l'espectacle sigui encara més rodó.
3: Sí.
0: Uh-huh.
3: Sí, sí.
0: Una bona iniciativa, sens dubte. Ens parlaves una miqueta dels temes que escoltarem. Escoltarem una miqueta de tot, no? Flamenc, en aquest cas també influenciats molts per música cubana, per exemple. Com es descriu tot això?
3: Bé, és que el compositor, que és en Plàcido Muñoz, que també és el percussionista, ell es va formar a Cuba i va endinsar-se molt en l'aspecte percutiu i en la música cubana. I ell és d'Andalusia, llavors també té la gran inspiració del flamenc, els seus inicis són flamenc pur, diguem. I llavors fa una barreja de tot, perquè després sí que va entrar al món del jazz. I llavors és una barreja de tot amb una cantant impressionant, a mi m'encanta, l'Alba Bioque. Si no l'heu sentit mai, és una oportunitat fantàstica perquè és excepcional. I també té una mica aire al bolero. És un concert que no és un concert de festa major, és un concert íntim, que és un viatge més pensat per un viatge emocional, on escoltar bona música, escoltar una història, escoltar les lletres també, que potser és algo que no estem tan acostumats ara ja.
0: Mm-hmm.
3: I això.
0: Mm-hmm. Ens parlaves de l'Alba Bioque, que és la cantant, però òbviament també hi ha instruments en directe, tenim percussió, tenim contrabaix, tenim trompeta, tenim guitarra, tenim piano i òbviament també tenim a tu.
3: Sí, aquí he de rectificar una cosa, perquè hi ha el format en sextet, que és el que vam presentar a Radio 3,
0: sí?
3: Però a Palafolls venim amb el format quartet, que
0: Val.
3: És el contrabaix, piano, veu i percussió, i jo.
0: Val, perfecte, t'anava a destacar també el teu paper, que et veurem sempre dalt de l'escenari o et veurem anar entrant i sortint explicant-nos aquestes històries, Alba?
3: No, sempre a l'escenari, a més també faig els coros.
0: Ah, molt bé, per tant, sí. Una miqueta tot complet, com dèiem, en aquest cas. Important també destacar precisament aquesta història i el que deia Alba, jo a la presentació deia, tenim orgull de dir que l'Alba és palafollenca, que la veurem dalt de l'escenari. Alba, com ha anat aquesta història?
3: Sí, i em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè t'he sentit tota la meva vida.
0: Ah, doncs mira, moltes, moltes gràcies, i la veritat és que també hem compartit bones experiències. T'anava a preguntar, Alba, perquè t'hem perdut una miqueta la pista, però com arribes tu a formar part de la companyia Tenderete?
3: Doncs bàsicament perquè jo em centro en l'actuació, a la meva vida professional, però m'encanta la música, estudio viola, i vaig coincidir amb ells, i ells estaven ja plantejant, havien escrit un conte arrel de les cançons que lligava una mica i volien fer com... Estaven començant a plantejar de fer com fer un concert íntim que vagi més enllà de les cançons, que s'entengui la història, a part de... Les cançons van de la història, però si no s'explica quedava com una mica descontextualitzat. I així va sortir, ens coneixíem i m'ho vam proposar i jo encantada.
0: Mm-hmm. Però és el primer espectacle, En el Azul, o ja porteu una trajectòria llarga, Alba?
3: Jo amb ells és el

0: primer espectacle. Ells tenen, van fer un disc abans amb el que es diu La Fuente del Covarrón. I de fet Tenderete ja és una, com una represa de Contacte, perquè fa 10 anys ja van fer un concert i van estar fent gira un molt de temps i tal, després van fer un parón i després es retroben ara i decideixen continuar el projecte.
1: En el display, diguéssim, o a la informació que tenim de l'escena nou, es parla de que presenteu aquest nou espectacle en azul, però no sé si ja l'heu pogut fer rodar o serà una estrena aquí a Palafolls, Alba.
0: No, el vam estrenar al Tradicionarius de Barcelona. Després vam estar a Madrid, a la sala Galileo Galilei, i després el vam presentar al concert de Radio 3 de TV1, diria. I que està al YouTube, que està gravat també.
1: Home, podeu veure, però millor veure-ho en directe.
0: Però millor
1: veure-ho,
0: sí.
1: Veure-ho aquí al Teatre de Palafolls, com dèiem. I en algun lloc més, Alba, perdona, que t'he tallat.
0: I després a Andalusia, alguns llocs a Caufín... I diria que
1: ho fin. I us queda una miqueta més d'agenda, és a dir, ara aquest dissabte us veurem a Palafolls, cal dir-ho, el dissabte a les 7 de la tarda, dins aquest cicle d'escena nou, però teniu més dates tancades ja?
0: No, ara mateix no. Per tant, amb el mànager parlant, barejant... Val. Diverses opcions.
1: No, precisament t'anava a preguntar, si la gent que ens estigui escoltant, per exemple, que formi part d'una entitat que us vulgui contractar, o fins i tot d'un ajuntament, com hem fet nosaltres, entenc que encara li queda molta vida, aquest espectacle, en El Azul.
0: Sí. Ara estan preparant també el nou projecte, però que en aquest el volen fer rodar molt més.
1: Com us podem localitzar, per exemple, a xarxes socials o a internet, per donar una miqueta d'ullada? També ens deies, per exemple, que aquest concert el podem trobar a YouTube, gràcies a Ràdio 3, però per saber més de vosaltres, entenc que teniu pàgina web, teniu xarxes socials, com va tot això?
0: Tenim Instagram, és Tenderete Flamenco, @TenderetePlamenco. I en allà pengem totes les novetats, tots els pròxims concerts, tota la història de cada tema, que també vam fer un videoclip així teatralitzat explicant la història. I està molt bé, sí.
1: I com portes això, Alba, per actuar a casa? Com van aquests nervis? Deixa'm entrar també en aquest apartat, perquè entenc que al pati de butaques hi haurà molta gent coneguda.
0: Sí, això espero. Doncs em fa molta il·lusió, em fa especial il·lusió i especial nervis, perquè hi ha gent que m'ha dit que vindrà, que fa molt de temps que no veig, fa anys. I bé, amb els nervis de sempre, que són bonics.
1: Home, i tant.
0: Sense aquests nervis jo crec que es perd una mica la il·lusió.
1: Tenderete.
0: És adrenalina.
1: Home, això està bé perquè sempre fa que estiguem alerta dalt de l'escenari. Anava a dir, En El Azul, aquest espectacle de Tenderete es podrà veure al Teatre de Palafolls de forma gratuïta aquest dissabte dia 16 de maig a partir de les 7 de la tarda. Què els diríem a tota aquesta gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, no tinc res a fer el dissabte a la tarda vespre, me'n vaig fins al Teatre de Palafolls a compartir bona música, a veure l'Alba, que de ben segur la reconeixereu dalt de l'escenari, actuar i narrar. Vinga, va, diem-los que sí, que han de venir. Què els hi diries, Alba?
0: Doncs que vinguin, que a mi em fa molta il·lusió ser aquí, actuar per vosaltres, i sobretot que és aforament limitat i obren les portes a 6:45.
1: Val. Per tant, per tenir bon lloc, en teoria hauríem d'estar mitja horeta abans, una coseta així.
0: Sí. I que vinguin, que és un concert molt bonic, que són molt bons músics, és una cantant fantàstica. És una història molt bonica i que serà un viatge bonic.
1: Hem passat molt per sobre per les cançons, Alba, però ara que t'escoltava, no sé si és un repertori propi o hi ha cançons d'aquelles de tota la vida que de ben segur fins i tot des de les butaques ens animarem a cantar.
0: És propi. Les composicions són d'en Plàcido i les lletres també. I després sí que farem algun bis una mica conegut ja per algun... potser dues o tres cançons que siguin conegudes per tothom.
1: Aquells moments on la platea també participa, no? Que encara que no vulguem, encara que sigui seguir el ritme amb el peu, per aquells que volen ser una miqueta més dissimulats.
0: Sí, i també animarem a cantar i a fer alguns coros.
1: Òbviament. Marxandatge en tindrem, Alba? No sé si d'alguna manera es pot aconseguir, no sé, algun CD o alguna proposta per endur-nos a casa un cop acabi el concert.
0: Diria que no. Però, bueno, si ens contacten els hi podem enviar.
1: Home, i tant.
0: I tant.
1: I tenim també material multimèdia que, com dèiem, a través de xarxes socials o també a través de YouTube podreu veure les seves cançons si les volem recordar després de veure-les en directe, com dèiem, aquest dissabte dins el cicle Escena Nou. Alba Cabrera Palafollenca, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, per tornar a recuperar la teva pista, i n'estarem ben pendents. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Molt bé, i espero ja tu també, Jordi.
1: Vinga, doncs ens veurem, clar que sí. Gràcies avui per passar pel programa.
0: Una abraçada. We'll be right back.
2: Molt bé, doncs nosaltres anem finalitzant el programa d'avui. Gràcies, Jordi, com sempre, per parlar-nos de teatre i, a més, fer-ho en clau local. Nosaltres, doncs bé, ens despedim de l'Ona Maresma, tornarem el dilluns amb més contingut i desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i moltes gràcies per escoltar-nos. Acabem amb música. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15%, segons el Departament d'Educació, i del 50%, segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us dèiem, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
2: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi. De manera horitzontal i assembleari es va convertir, aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau aporta, malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tancar el mes d'abril, amb 802 persones en situació d'atur.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu de la Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 15 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau porta a Malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tanca el mes d'abril amb 802 persones en situació d'atur.

0: Potser hi hauria més gent a favor del porta a porta si ens ho expliquessin, però van passant els mesos i ningú diu res. Comenta així Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria del porta a porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però que no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera a veure què passa, però avança que a dia d'avui l'associació està en contra d'aquest projecte.
1: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento, queríamos dar nuestra opinión, la dimos, quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto. La asociación tiene cerca de 200 socios y yo creo que no se lo han pensado muy bien, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. De momento no se nos ha explicado nada y realmente, salvo que se va a hacer la recogida puerta por puerta, absolutamente nada más. El rumor es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican. Pero como van pasando los meses y no se explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
0: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta a porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també ha mostrat preocupació pel fet que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema atraurà gavines i porcs anglès.
2: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí que també hi ha el típic espavilat que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tot són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar als carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol les escombraries dels altres.
1: Estan les gaviotes i tenemos algun jabalí que de vez en cuando nos visita. Cuando los jabalíes vean que tenemos la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
0: Per altra part, des de l'entitat també lamenten que s'hagin tret els contenidors fixos i que se n'hagin posat d'altres en superfície. De fet, diu Reiner que ens han posat els pitjors que han pogut trobar. Més malament no ho podien fer.
2: Ens han tret els containers que estaven fixes, ens han posat, a més de que van treure alguns per el carrer Ponent perquè feien obres de tuberies, han posat uns davant de la central d'on està el centre cívic i ara ens han tret el dels pins del Parlamento, de la plaça del Parlamento, i ens han posat més encara davant de la rodona del centre cívic. I a més, és que han posat els pitjors que han pogut trobar.
1: Con la mala fe, vamos a decirlo así, que si quieres poner la bolsa de basura dentro del contenedor tienes que salirte a lo que es la parte de la redonda, no de la acera.
2: Vull dir que més malament no podien fer-ho. En aquest sentit, la gent no estem contents.
0: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Alum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar el juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició, Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al Parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de roll-ups que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i les actuacions polítiques relacionades com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. En declaracions a Ona Malgrat, la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer, exposa que en el context actual de conflictes bèl·lics com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi del costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. Escoltem l'entrevista. Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició, Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
3: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
0: Igualment, igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Quan, com és que se'ls va córrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
3: Doncs mira, ja fa uns, de fet nosaltres des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors des del 2010 que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020 aproximadament que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, vam engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICAN i de la xarxa municipalista internacional que és Meus for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals doncs, es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas doncs, els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors era, en aquest context va sorgir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica d'aquí i sobretot amb l'objectiu de sensibilitzar.
0: I quin és el seu format? És a dir, què són? Diferents roll-ups? Com estàs
3: sí,
0: posant?
3: Sí, crec que són 10 roll-ups, vale? Llavors aquests roll-ups s'explica una mica quina és la evolució, és a dir, l'amenaça que suposen les armes nuclears per la supervivència de la humanitat i del planeta, i després, cronològica, també t'explica què és una arma nuclear, els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar. Després també t'explica en un altre roll-up que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki. També cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet, primer atmosfèriques, van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90 i, de fet, Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI. No? Després, t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional que l'any 2006 va engegar una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears, et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors, la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha i, d'acord amb la llei humanitària, prohibir-les i a través de la prohibició eliminar-les.
0: Vale. No? Carme, perdona, sí, que t'interrompi, però és que se'ns va.
3: Sí.
0: El tema està que per això que deia abans del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet Espanya no ha firmat el tractat, de fet seguim
3: cap
0: en un...
3: Cap país de l'OTAN no l'ha ratificat.
0: Vostè creu, Carme, que tenint en compte el context actual, amb la guerra a Ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
3: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que, a més, no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar... Signar i ratificar el TPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
0: Val, però en aquest aspecte, i segueixo sent una mica advocat del diable, perquè mica il·lustrar totes les posicions que hi ha en aquest context, si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també pot de... Alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
3: Bé, jo aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat. Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana. Aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos. bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear i l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que, en cas de ser utilitzades, destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Mm. Llavors, per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
0: Val. Igualment, tot això pinta complicat, eh? Posar d'acord a tots els països avui dia, sí, que tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir, en aquest cas, les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
3: Molt bé, encantada.
0: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'Escola Funyadors aquí a Malgrat, doncs sigui tot un èxit. I que vagi molt bé.
3: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del tractat de prohibició de les armes nuclears, o sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme, que vagi bé.
3: Vale, molt bé, adeu.
0: Adeu. Més temes, la desocupació a la vila continua a la baixa. Aquest mes d'abril tanca amb 802 persones sense feina, 13 persones menys que durant el mes de, que en el mes de març, que eren 815. Així ho indica l'informe mensual d'atur registrat a l'Infoatur de la Diputació de Barcelona. La taxa d'atur també s'ha reduït al 8,81%. Recordem que al març aquesta se situava al 9,61%. Tanmateix, la taxa encara es manté per sobre de la mitjana comarcal, que es troba en el 8,3%. Els municipis amb més desocupació que també superen la mitjana comarcal són Pineda amb un 10,64%, Tordera amb el 10,32%, Mataró amb el 10,03% i Calella amb el 9,03%. En tota la província de Barcelona l'atur s'ha reduït en tots els sectors, destacant el dels serveis, que ha baixat en un 2,6%, destaca la davallada de la desocupació entre els joves menors de 25 anys, especialment en el cas de les dones d'aquesta edat, que també ha baixat en un 12,4%. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Calella. El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en dues jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. I a Palafolls aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda i presentació dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. Aquesta és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic REM. La iniciativa, que enguany ha crescut en participació, ha servit perquè els alumnes de diferents edats mostrin les accions concretes que han dut a terme per millorar la sostenibilitat al municipi.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I a nivell nacional destaquem que les llars que reben el bo social elèctric no han deixat de créixer a Catalunya i s'apropen a les 200.000, però la comunitat té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot l'estat, de 24 receptors per cada 1.000 habitants, quan la mitjana és de 35. Endesa considera que hi ha marge de millora en la cobertura del bo social i apunta a les barreres informatives i administratives. I l'Aliança contra la Pobresa Energètica diu que caldria avançar cap a models d'atorgament més automàtics. La majoria dels beneficiaris ho són per criteris de renda i el pes de les famílies nombroses i monoparentals se situa a Catalunya en el 38%, mentre el bo gairebé no arriba als pensionistes amb pensions mínimes contributives, que és un 2,1%. Moment de destacar la situació meteorològica, com sempre ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un pelet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bé, destaquem també l'agenda d'actes. Aquest dissabte, la quarta edició de la Jornada Solidària se celebrarà al llarg de tot el dia al Parc de Can Campassol. També dissabte, sessió de ioga per treballar el moviment articular i la salut òssia amb Meritxell Martorell de Ioga Sin Fronteres a partir de 9:45 del matí a l'Arxiu Municipal. I diumenge, el cicle d'animació japonesa Anime Club projecta la pel·lícula Millennium Actress de Satoshi Kon a 7:45 de la tarda al Centre Cultural. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
6: Continguts en xarxa.
7: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
8: Bueno, ya está.
9: ¿Y qué ya está?
8: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
9: ¿Cómo que una pizzería, por
8: pizzería
9: favor?
8: Pizzería temática de cine.
7: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
10: ¿Sabes qué película es esta?
11: Jurassic Park.
12: Mira los comentarios.
13: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
14: La pizza está brutal. 5 estrellas.
15: ¡Guay!
16: Propina de $1.15.
7: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
17: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
18: No puedo estar aquí.
19: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
7: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina del 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau aporta, malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tancar el mes d'abril, amb 802 persones en situació d'atur.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Quarta jornada de vaga territorial avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
1: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
2: Ho adverteix el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
2: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Nou Chiquit presenta dues de les seves obres.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
1: I en esports, Toni Castro, el Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que juga a Gijón.
7: L'equip ballesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà a les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluismí Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, la Selva, Osona, el Mollanès, el Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i independentment núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismí. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs el més important és aquest tall de la C-16 de l'est de Llobregat, ja sortint del túnel a Riu de Cerdanya. Una manifestació talla la via en tots dos sentits de la marxa. Això ja està creant força problemes, no només a la mateixa boca nord del túnel o al tram de Riu de Cerdanya, sinó que més avall de la mateixa C-16 ja es fa una primera selecció, un primer tall. Això està provocant aturades importants entre Guardiola de Berguedà i Bagà, en sentit nord. Per tant, problemes en aquests moments a l'est del Llobregat, com et deies, a causa d'una manifestació a la C-16 a l'altura de Riu de Cerdanya, que talla la via en totes dues direccions. Hem de dir que la resta de la xarxa viària sembla que hi vol millorar el trànsit, però volem repassar l'autopista AP-7, encara amb aturades cada cop més puntuals, però hi són intermitents entre Santa Perpètua i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, però també en direcció sud hi ha aturades en aquesta autopista AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58-C33, a l'inici, quan aquestes dues vies se separen, hi ha un vehicle avariat que talla carril. Això està provocant aturades sortint de Barcelona ja des del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai, gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que els treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
0: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest possible acord entre Esquerra i el PSC és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes amb la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16 a l'altura del túnel del Cadí. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, aquí en aquest punt segueix aquest tall que ha començat a 6:45, per tant ara una mica més d'una hora que s'ha tallat aquesta via. Ja hi ha un bon volum de cotxes acumulat a banda i banda i aquest poc més d'un centenar de docents i també famílies que els acompanyen que estan aquí també amb un caire lúdic. Ara mateix els trobem aquí ballant, també tocant la gralla. Han vingut des de l'Alt Urgell i des de Cerdanya, fent marxa lenta des de la Seu d'Urgell en aquest cas, i han arribat fins aquí a poc més de 6:45 de la tarda, on han iniciat aquest tall en aquest punt que en un dia com avui és transitat de gent que entra i surt de la comarca, també que hi ve a passar el cap de setmana i que els professors poden fer visible també la seva protesta. Ara fa uns moments han valorat si deixaven passar algun vehicle de manera intermitent. La decisió que han pres ha sigut que mantenien el tall permanent, per tant, de moment no ha pogut passar cap cotxe per aquí des de l'hora que han iniciat el tall i de moment tenen previst continuar-lo amb previsió que pugui arribar a durar fins a les 9 de la nit.
0: Moltíssimes gràcies des del túnel del Cadí, des de la C-16. A tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats prims policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
0: Esther Minguell.
9: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, també asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
11: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
0: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: I treballadors de Nestlé, de fàbriques de Reus i Girona, s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
12: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
13: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la...

0: l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
1: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continuaven una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: I en política local a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
1: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona, Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
3: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona, Catalunya, té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
4: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
3: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
0: En territori, el Consell General d'Aran i la Generalitat de Catalunya han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que es xifra en 47 milions d'euros i que comptarà amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa des de l'inici de legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
5: 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
6: Per allà al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament arús, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, existut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
7: Avui, finalment, doncs el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
5: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: En clau local, Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys. Aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
8: Una aposta decidida que busca obrir una nova etapa del servei, redreçar un dels problemes que més preocupa la ciutadania i, sobretot, fer net. La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
9: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos, més serveis, més maquinària i més persones.
8: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous més grans i antivandàlics. De l'altra,

0: El parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
1: I a la Ciutat Comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
2: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
1: Jordi Casino.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemples de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
5: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
5: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassar i el Fraga. En futbol, ben pendents del partit del Barça femení que jugarà demà a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputant demà la penúltima jornada apassionant de la primera federació masculina amb horari unificat. Serà a les 9 de la nit. El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la Nova Creu Alta, a casa. Escoltem el davanter argentí del Sabadell, Agustín Costea.
4: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins, els de la Vila de Gràcia, per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez.
5: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
2: I a la promoció d'ascens de Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense, a Galícia, el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final del play-off en públic al seu estadi. I diumenge es disputa l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació, que podrem veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, a 12:45 del migdia, a l'Hospitalet Badalona, i diumenge a les 6 de la tarda al Vilanova Cornellà. I més futbol, en aquest cas a la Primera Divisió, diumenge, penúltima jornada unificada a les 7 de la tarda. El Girona ara mateix en plaça de descens visita l'Atlètic de Madrid, un Girona que suma 40 punts i l'Espanyol 3 punts per sobre, se la juga a Pamplona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí, que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.
0: Ona Malgrat.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat avui a través de la xarxa X que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya. Establerta, recordem, arran del brot de pesta porcina africana que es va detectar a Cerdanyola a finals del mes de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. L'Ordeig ha insistit que des del departament continuaran treballant per l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol amb una programació que contempla més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Durant 12 dies previs a aquesta cita ompliran places, carrers de música, de tallers, de cultura popular i d'arts escèniques. Un dels escenaris serà la plaça de la Catedral en concerts com Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: I Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents. L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció. A més, sense deixar el tema, la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per tot l'alumnat de primària i secundària. És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. I acabem parlant de Mataró, que vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la Brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys, aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. La proposta, que es portarà a aprovació en el ple extraordinari de dilluns, no és només una qüestió, diuen, de gastar més diners, sinó d'intentar, comentaven des de l'equip de govern, fer-ho millor.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau aporta malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tancar el mes d'abril, amb 802 persones en situació d'atur.

anar amb el gra. Anar amb el gra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han aixecat cap a 8:45 de la nit aquest divendres al tall de la carretera CK16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya, que mantenien des de 2 hores abans. La protesta formava part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. És el quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya. I s'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. A més, avui ha transcendit que dimecres vinent a Madrid tindrà lloc la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. I l'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós. Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població en general és baix. L'escoltem.
2: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
1: L'organització ha indicat que el passatger dels Estats Units, la prova del qual no era concloent, finalment ha resultat negatiu. A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el centre penitenciari de Ponent alertava mitjans d'abril que presentava perill de reincidir després d'haver estat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquesta tarda després que en un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola que sembla que era simulada i que ha fugit sense haver perpetrat el cop. Quan han arribat els Mossos han vist les càmeres i han vist que es tractava d'ell, després la Guàrdia Urbana l'ha detingut. I el talent de Hong Kong s'ha donat a conèixer avui en el primer dia de Còmic Barcelona. Es tracta de la 44a edició que estarà fins diumenge dia 17 i que compta amb 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani.
0: Ona Malgrat, 107.4.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Anar Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 15 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: Potser hi hauria més gent a favor del porta a porta si ens ho expliquessin, però van passant els mesos i ningú diu res. Comenta així Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria del porta a porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però que no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera a veure què passa, però avança que a dia d'avui l'associació està en contra d'aquest projecte.
1: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento, queríamos dar nuestra opinión, la dimos, quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto. La asociación tiene cerca de 200 socios y yo creo que no se lo han pensado muy bien, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. De momento no se nos ha explicado nada y realmente, salvo que se va a hacer la recogida puerta por puerta, absolutamente nada más. El rumor es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican. Pero como van pasando los meses y no se explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
0: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta-a-porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també ha mostrat preocupació pel fet que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema atraurà gavines i porcs senglars.
2: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí que també hi ha el típic espavilat que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tot són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar als carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol les escombraries dels altres.
1: Estan les gaviotes i tenim algun jabalí que de vez en cuando nos visita. Quan los jabalíes vean que tenim la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
0: Per altra part, des de l'entitat també lamenten que s'hagin tret els contenidors fixos i que se n'hagin posat d'altres en superfície. De fet, diu Reiner que ens han posat els pitjors que han pogut trobar, més malament no ho podien fer.
2: Ens han tret els containers que estaven fixes, ens han posat, a més de que van treure alguns per al carrer Ponent perquè feien obres de tuberies, han posat uns davant de la central d'on està el centre cívic i ara ens han tret els dels pins del Parlamento, de la plaça del Parlamento, i ens han posat més encara davant de la rodona del centre cívic. I a més és que han posat els pitjors que han pogut trobar.
1: Con la mala fe, vamos a decirlo así, que si quieres poner la bolsa de basura dentro del contenedor tienes que salirte a lo que es la parte de la redonda, no de la acera.
2: Vull dir que més malament no podien fer-ho. En aquest sentit, la gent no estem contents.
0: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Alum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar el juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició, Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al Parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de roll-ups que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i les actuacions polítiques relacionades com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. En declaracions a Ona Malgrat, la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer, exposa que en el context actual de conflictes bèl·lics com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi del costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. Escoltem l'entrevista. Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició, Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
3: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
0: Igualment, igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Quan, com és que se'ls va ocórrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
3: Doncs mira, ja fa uns, de fet nosaltres des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors des del 2010 que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020 aproximadament que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, vam engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICAN i de la xarxa municipalista internacional que és Mayors for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals doncs, es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas doncs, els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors era, en aquest context va sorgir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica d'aquí i sobretot amb l'objectiu de sensibilitzar.
0: I quin és el seu format? És a dir, què són? Diferents roll-ups? Com estàs
3: sí,
0: posant?
3: Sí, crec que són 10 roll-ups, vale? Llavors aquests roll-ups explica una mica quina és l'evolució, és a dir, l'amenaça que suposen les armes nuclears per la supervivència de la humanitat i del planeta, i després cronològica també t'explica què és una arma nuclear, els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar. Després també t'explica en un altre roll-up que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, també cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet, primer atmosfèriques, van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90, i de fet Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI. No? Després t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional, que l'any 2006 va engegar aquesta una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears, et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors, la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha i, d'acord amb la llei humanitària, prohibir-les i a través de la prohibició eliminar-les.
0: Vale, no? Carme, perdona sí. Que t'interrompi, però és que se'ns en va.
3: Sí.
0: El tema està que, per això que deia abans del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet Espanya sí. No ha firmat el tractat, de fet seguim
3: cap
0: en un...
3: Cap país de l'OTAN no l'ha ratificat.
0: Vostè creu, Carme, que tenint en compte el context actual, amb la guerra a Ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
3: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? Que bé, doncs que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que, a més, no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar... Signar i ratificar el TEPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
0: Val, però en aquest aspecte, i segueixo sent una mica advocat del diable, mica il·lustrar totes les posicions que hi ha. En aquest context, sí. Si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
3: Bé, jo aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat. Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana. Aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos, bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear, l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que, en cas de ser utilitzades, destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Mm. Llavors, per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
0: Val. Igualment, tot això pinta complicat, eh? Posar d'acord a tots els països avui dia, sí, que tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir, en aquest cas, les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
3: Molt bé, encantada.
0: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'escola Fundiadors aquí a Malgrat, doncs sigui
3: fantàstic,
0: tot un èxit, i que vagi molt bé.
3: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del tractat de prohibició de les armes nuclears, o sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme, que vagi bé.
3: Vale, molt bé, adeu.
0: Adeu. Més temes. La desocupació a la vila continua a la baixa. Aquest mes d'abril tanca amb 802 persones sense feina, 13 persones menys que durant el mes de, que en el mes de març, que eren 815. Així ho indica l'informe mensual d'atur registrat, l'Infoatur, de la Diputació de Barcelona. La taxa d'atur també s'ha reduït al 8,81%. Recordem que al març aquesta se situava al 9,61%. Tanmateix, la taxa encara es manté per sobre de la mitjana comarcal, que es troba en el 8,3%. Els municipis amb més desocupació que també superen la mitjana comarcal són Pineda amb un 10,64%, Tordera amb el 10,32%, Mataró amb el 10,03% i Calella amb el 9,03%. En tota la província de Barcelona l'atur s'ha reduït en tots els sectors, destacant el dels serveis, que ha baixat en un 2,6%, destaca la davallada de la desocupació entre els joves menors de 25 anys, especialment en el cas de les dones d'aquesta edat, que també ha baixat en un 12,4%. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Calella. El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en dues jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. I a Palafolls aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda i presentació dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. Aquesta és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic REM. La iniciativa, que enguany ha crescut en participació, ha servit perquè els alumnes de diferents edats mostrin les accions concretes que han dut a terme per millorar la sostenibilitat al municipi.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I a nivell nacional destaquem que les llars que reben el bo social elèctric no han deixat de créixer a Catalunya i s'apropen a les 200.000, però la comunitat té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot l'estat, de 24 receptors per cada 1.000 habitants, quan la mitjana és de 35. Endesa considera que hi ha marge de millora en la cobertura del bo social i apunta a les barreres informatives i administratives. I l'Aliança contra la Pobresa Energètica diu que caldria avançar cap a models d'atorgament més automàtics. La majoria dels beneficiaris ho són per criteris de renda i el pes de les famílies nombroses i monoparentals se situa a Catalunya en el 38%, mentre el bo gairebé no arriba als pensionistes amb pensions mínimes contributives, que és un 2,1%. Moment de destacar la situació meteorològica, com sempre ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bé, destaquem també l'agenda d'actes. Aquest dissabte, la quarta edició de la Jornada Solidària se celebrarà al llarg de tot el dia al Parc de Can Campassol. També dissabte, sessió de ioga per treballar el moviment articular i la salut òssia amb Meritxell Martorell de Ioga Sin Fronteres a partir de 9:45 del matí a l'Arxiu Municipal. I diumenge, el cicle d'animació japonesa Anime Club projecta la pel·lícula Millennium Act 3 de Satoshi Kon a 7:45 de la tarda al Centre Cultural. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
6: Continguts en xarxa.
7: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
8: Bueno, ya está.
9: ¿Qué ya está?
8: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
9: ¿Cómo que una pizzería, por
8: pizzería
9: favor?
8: Pizzería temática de cine.
7: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
10: ¿Sabes qué película es esta?
11: Jurassic Park.
12: Mira los comentarios.
13: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
14: La pizza está brutal. 5 estrellas.
13: ¡Guay!
14: Propina de $1.15.
7: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
15: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
16: No puedo estar aquí.
17: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
7: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

Repassem els titulars del dia. El veïnat de la Verneda rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Fundipau aporta malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. Malgrat tancar el mes d'abril, amb 802 persones en situació d'atur.

0: on anar malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.